Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 51%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 56%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 60%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 56%.

trying to think of the right thing to say.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 54%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6

0: Sintonitzar Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 56%.

0: Bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora, com sempre, és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora les retencions més destacades són, com és habitual, a l'àrea de Barcelona, d'accés a la ciutat i a l'antitud, a la B20, a Santa Coloma i C58 a Montcada, tot direcció Trinitat, també a la B23 a Esplugues cap a la Diagonal i a les Rondes. Molta densitat a la Ronda de Dalt, de Trinitat a Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral, de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a Santa Coloma, sentit Nus a la Trinitat.
0: S'apaga als 103 anys la veu de Josep Vallverdú, autor total referent de les lletres catalanes, especialment

0: país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. La llei obligarà plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, encara per determinar. Onzena nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran. La televisió iraniana ha informat que les defenses aèries s'han activat a la capital Teheran, on s'han sentit diverses explosions. Fins ara, la guerra contra l'Iran li ha costat als Estats Units 37.500 milions de dòlars i ha perdut 18 soldats. El govern espanyol convoca el Comitè de Crisi contra la Violència Masclista després que s'hagi confirmat la mort de 3 dones a les últimes hores. També s'investiga la mort a Màlaga d'una quarta dona. Si aquesta darrera s'acaba confirmant, ja serien 32 les víctimes a mans de les seves parelles o exparelles en el que portem d'any. Detenen un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu de Tortosa al Baix Ebre per una suposada agressió sexual a dos menors, denunciada per les famílies. El jove estava a càrrec d'un grup de nens d'entre 3 i 5 anys. La investigació continua oberta.
1: Esports. El Barça farà públic avui el fitxatge de l'extrem Adeyemi del Dortmund. El club blaugrana fitxa també un altre extrem, el jove de 18 anys, Bisibu, que tindrà fitxa del filial, i el central de l'Atlètic Club, Laporte, s'ofereix al Barça. L'Espanyol guanya el segon amistós de pretemporada. Goleja 4-0 al Pau de la segona divisió francesa. Gols de Bausà, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández. El Girona juga avui a les 8 al camp de l'Olot. I el Tour 17a etapa entre Chambéry i Boiron, de 174 quilòmetres. Pogacar manté 4 minuts 32 segons sobre Evenepoel, que hi va guanyar la contrarrellotge individual.
0: I el temps, calor intensa avui amb xafogó a la costa.
2: Estem amb tu des de 1985.
3: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
2: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 54%.

0: Primer titular a aquesta hora per saber com està el trànsit. Endavant, equip viari.
1: Nou matí amb retards destacats a Rodalies. La R2 Sud i línia regional Sud circulen amb 20 minuts de retard per una incidència ja resolta. A la R13 i R14 segueix la circulació interrompuda entre Lleida i la plana Picamoixons per robatori de coure. Hi ha transport alternatiu per carretera i un nou robatori de coure. Aquest matí a la Sagrera provoca retards d'entre 15 i 20 minuts als trens d'alta velocitat que circulen entre Barcelona i Girona.
0: Amor als 103 anys, Josep Vallverdú, autor total, referent de les lletres catalanes, especialment de la literatura infantil i juvenil, amb personatges com el gos Rovelló. Els reconeixements rebuts en vida com el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes s'hi afegeixen ara veus de tots els àmbits que destaquen la seva figura, les seves aportacions i el llegat que deixa. Rebuig frontal de l'hostaleria i del sector de l'oci a la nova llei antitabac que inclou la prohibició de fumar a les terrasses. El sector demana poder decidir si ho permet o no. Els canvis que ha d'aprovar el Congrés també prohibeixen fumar en concerts a l'aire lliure, equiparen les restriccions per als vapejadors i contemplen multes per als menors que fumen. Detenen un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu de Tortosa, al Baix Ebre, per una suposada agressió sexual a dos menors denunciada per les famílies. El jove estava a càrrec d'un grup de nens d'entre 3 i 5 anys. La investigació continua oberta. El govern espanyol convoca el Comitè de Crisi contra la Violència Masclista després que s'hagi confirmat la mort de tres dones a les últimes hores. També s'investiga la mort a Màlaga d'una altra dona. Si aquesta última s'acaba confirmant, ja serien 32 les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles en el que portem d'any. L'administració de Donald Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita perquè el país àrab avanci cap a un programa nuclear civil que li obriria la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riad en un context de tensió per la guerra a l'Iran. La Casa Blanca planteja anunciar formalment l'acord avui mateix. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky amplia la crisi de govern que la setmana passada va provocar inusuals protestes ciutadanes i ara destitueix el comandant en cap de l'exèrcit. Tot apunta que el destituït mantenia un conflicte personal per la gestió de la guerra contra Rússia amb el ministre de Defensa despatxat prèviament. Unió de Pagesos demana la nul·litat del pla de la Generalitat que ha de regular la instal·lació d'energia renovable al territori, és el Plàter. Destaca que afecta una quarta part del sòl agrari de Catalunya. Això mentre les dades del 2025 conclouen que les renovables només cobreixen un 15% de la demanda, lluny de l'objectiu del 50% fixat de cara al 2030. I la Universitat de Lleida tindrà un nou equipament científic dedicat a la recerca sobre noves varietats de cereal. El centre d'edició... FM.
2: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 46%.

0: El món cultural i polític destaca l'immens llegat que deixa Josep Vallverdú, que ha mort als 103 anys. La que va ser comissària de l'any Vallverdú, la filòloga Carme Vidal Huguet, remarca que va ser un autor polièdric i defensor de la llengua, i l'escriptora Maite Carranza el qualifica de pioner. Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. El president Salvador Illa torna a demanar que s'apliqui immediatament l'amnistia als líders del procés després de la sentència de la Justícia Europea en l'últim ple del curs polític al Parlament. Junts i Esquerra li retreuen que els socialistes s'oposessin fa uns anys a l'amnistia. Iberdrola dispara en un 22% els guanys del primer semestre de l'any amb un benefici de més de 4.000 milions d'euros. Naturgy també augmenta el benefici un 6%, sumant 1.200 milions. En guanys també fa rècord el Banc Santander, que ha fet balanç del primer semestre amb un resultat de gairebé 9.000 milions d'euros, un 30% més que en el mateix període de l'any passat. L'administració Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita perquè el país àrab avanci cap a un programa nuclear civil que li obriria la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riyadh en un context de tensió per la guerra a l'Iran. La Casa Blanca planteja anunciar formalment l'acord avui. I el Parlament francès aprova la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. La llei obligarà plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat encara per determinar. Rebuig frontal de l'hostaleria i el sector de l'oci a la nova llei antitabac, que inclou la prohibició de fumar a les terrasses. El sector demana poder decidir si ho permet o no. Els canvis que ha d'aprovar el Congrés també prohibeixen fumar en concerts a l'aire lliure, equiparen les restriccions per als vapejadors i contempla multes per als menors que fumin. Detenen un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu a Tortosa, al Baix Ebre, per una suposada agressió sexual a dos menors denunciada per les famílies. El jove estava a càrrec d'un grup de nens d'entre 3 i 5 anys. La investigació continua oberta. I la Universitat de Lleida tindrà un nou equipament científic dedicat a la recerca sobre noves varietats de cereal. El Centre d'Edició Genòmica ha de portar solucions sobre com adaptar millor els cultius a la sequera o a la salinització del sol.
1: Esports.
2: L'extrem alemany Karim Adeyemi es convertirà avui en nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. El club ha fitxat un altre extrem, el jove belga de 18 anys, Bissibu, que tindrà fitxa del filial. El central de l'Atlètic Club Laport s'ofereix al Barça. L'Espanyol guanya el segon amistós de pretemporada 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa. El Girona juga avui al camp de l'Olot a les 8 del vespre per Esport 3. I el Tour, 17a etapa entre Chambéry i Boiron, de 174 quilòmetres. Pogacar manté 4 minuts 32 segons sobre Benepul, que ahir va guanyar la contrarrellotge individual.
0: I el temps, calor intensa amb xafogó a la costa i alguns núvols poc importants al sud del país. Dominarà el sol amb algun núvol prim dispers i l'ambient continuarà avui enterbolit. S'esperen temperatures un pèl més baixes a l'interior, així tots superaran els 35 graus. Seran pròximes als 40 a les zones més càlides.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 37%.

Thanks.

0: El món cultural i polític destaca l'immens llegat que deixa Josep Vallverdú, que mor als 103 anys. La que va ser comissària de l'any Vallverdú, la filòloga Carme Vidal-Huguet, remarca que va ser un autor polièdric i defensor de la llengua, i l'escriptora Maite Carranza el qualifica de pioner. Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat espanyol a Catalunya i ha demanat als partits catalans que ajudin a revertir-ho. Illa s'ha sotmès aquest matí a la seva última sessió de control al Parlament abans de les vacances d'estiu, una sessió que també està enmarcada per l'aplicació de la llei d'amnistia, un cop ja ha rebut l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Nou testimoni en el cas de la mort del fundador de Mango. És una antiga col·laboradora de la terapeuta familiar que ha declarat que ella va buscar la ruta de Collbató a petició de la psicoanalista per viure una situació extrema com a part del tractament. Detenen un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu de Tortosa al Baix Ebre per una suposada agressió sexual a dos menors que han denunciat les famílies. El jove estava a càrrec d'un grup de nens d'entre 3 i 5 anys. La investigació continua oberta. Rebuig frontal de l'hostaleria i del sector de l'oci a la nova llei antitabac que inclou la prohibició de fumar a les terrasses. El sector demana poder decidir si ho permet o no. Els canvis que ha d'aprovar el Congrés també prohibeixen fumar en concerts a l'aire lliure, equiparen les restriccions per als vapejadors i contemplen multes per als menors que fumin. Iberdrola dispara en un 22% els guanys del primer semestre de l'any amb un benefici de més de 4.000 milions d'euros. Naturgy també augmenta el benefici un 6% i suma 1.200 milions d'euros de guanys. També fa rècord el Banc Santander, que ha fet balanç del primer semestre amb un resultat de gairebé 9.000 milions d'euros, un 30% més que en el mateix període de l'any passat. Institucions i entitats del Pallars Jussà també reclamen aturar la proposta actual del Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables, el que es coneix com a Plàter. En canvi, hi ha tres municipis del Priorat que volen més quota d'energia eòlica de la prevista. La comarca tenia un estudi previ sobre on i com implantar aquestes renovables. L'administració Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita perquè el país àrab avanci cap a un programa nuclear civil que li obriria la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riad en un context de tensió per la guerra a l'Iran. La Casa Blanca planeja anunciar formalment l'acord avui. I ha mort als 51 anys el músic Joan Roca, baixista i un dels membres fundadors del grup Antònia Font. Al costat de Pau i Pere Dabon, Jaume Manresa i Joan Miquel Oliver va participar en la creació d'un estil i un so molt identificables pel grup de les Illes.
1: Estem amb tu des de 1985.
2: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
1: 107.6 FM.
3: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 29%.

0: El món cultural i polític destaca l'immens llegat que deixa Josep Vallverdú, que ha mort als 103 anys, la que va ser comissària de l'any Vallverdú. La filòloga Carme Vidal remarca que va ser un autor polièdric i defensor de la llengua. L'escriptora Maite Carranza el qualifica de pioner. Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vella pública per desig exprés de l'escriptor. L'administració Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita perquè el país àrab avanci cap a un programa nuclear civil que li obriria la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riyadh en un context de tensió per la guerra a l'Iran. La Casa Blanca planeja anunciar formalment l'acord avui. Desarticulen una organització de tràfic d'armes que dirigia un reclús des d'una presó catalana. L'operació policial ha permès detenir 9 persones i localitzar 2 arsenals d'armes amb un llançacoets i 38 armes curtes. Troba mort en un habitatge a prop de París el franco-argelià resident a Barcelona acusat de ser un proxeneta per al delinqüent sexual Jeffrey Epstein. Daniel Said sempre va negar aquestes acusacions. I una excol·laboradora de la terapeuta de la família Andic va declarar als Mossos que ella va buscar, a petició de la psicoanalista, la ruta de Collbató per on va morir el fundador de Mango. L'objectiu seria portar-lo a viure una situació extrema com a part del tractament. Ella mateixa va fer el recorregut amb Jonathan Andic una setmana abans dels fets. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat espanyol a Catalunya i ha demanat als partits catalans que ajudin a revertir-ho. Illa s'ha sotmès aquest matí a la seva última sessió de control al Parlament abans de les vacances d'estiu, una sessió també marcada per l'aplicació de la llei d'amnistia, un cop ja ha rebut l'aval del TJUE. Institucions i entitats del Pallars Jussà també reclamen aturar la proposta actual del Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables. Al Plater, en canvi, hi ha 3 municipis del Priorat que volen més quota d'energia eòlica de la prevista. La comarca tenia un estudi previ sobre on i com implantar aquestes renovables. Ha mort als 54 anys el músic Joan Roca, baixista i un dels membres fundadors del grup Antònia Font. Al costat de Pau i Pere Debon, Jaume Manresa i Joan Miquel Oliver va participar en la creació d'un estil i un so molt identificables del grup de les Illes.
1: Esports.
2: Parlem de jornada d'anuncis al Barça i és que han anunciat la incorporació de la jove central neerlandesa René van Asten, de 19 anys, fins al 2030. També avui es farà l'anunci oficial de Karim Adeyemi com a nou fitxatge de l'equip masculí de futbol. I al Barça de bàsquet, Aleksandar Sekulić és el nou entrenador per les properes 2 temporades. L'Espanyol torna avui a Barcelona després de golejar el Pau Francesc 4-0. Aquest vespre a les 8, Olot Girona, segon amistós de pretemporada dels gironins. I la Federació Italiana de Futbol vol Pep Guardiola com a nou seleccionador del país.
0: I ens queda el titular del temps. Es manté la calor intensa i l'aixafogó amb ambient de plena canícula a tot el país. Les temperatures se situaran per sobre dels 35 graus a l'interior i dels 30 a la costa. Sol amb cel enterbolit i aquesta tarda s'esperen nuvolades amb algun petit ruixat a les Terres de l'Ebre.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Benvinguts a aquesta hora us informa Àngels López Domènech.
4: Ràdio Arbúcies.
5: 107.6
6: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 29%.

0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva música, al teu ritme.

0: Desarticulen una organització de tràfic d'armes que dirigia un reclús des de la presó de Quatre Camins. L'operació policial ha permès detenir 9 persones i localitzar 2 arsenals d'armes, una al Pla del Penedès, on han trobat un llançacoets i 38 armes curtes. Una excol·laboradora de la terapeuta de la família Andic va declarar als Mossos que ella va buscar a petició de la psicoanalista la ruta de Collbató per on va morir el fundador de Mango. L'objectiu seria portar-lo a viure una situació extrema com a part del tractament. Ella mateixa va fer el recorregut amb Jonathan Andic una setmana abans dels fets. L'administració Donald Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita perquè el país àrab avanci cap a un programa nuclear civil que li obriria la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riad en un context de tensió per la guerra a l'Iran. La Casa Blanca planteja anunciar formalment l'acord avui mateix. No, mentre el preu del petroli supera avui els 95 dòlars al barril arran de l'augment de la tensió a l'Orient Mitjà, és el preu més alt de l'últim mes i mig. L'exèrcit dels Estats Units ha completat la seva 11a jornada consecutiva d'atacs contra l'Iran i alerta que el conflicte es pot allargar. Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Familiars, amics i institucions faran més endavant un acte de record a Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. L'escriptor ha mort als 103 anys, deixa un llegat immens, més de 300 títols, entre els quals el clàssic de la literatura infantil Rovelló. I ha mort als 54 anys el músic Joan Roca, baixista i un dels membres fundadors del grup Antònia Font. Al costat de Pau i Pere de Bon, Jaume Manresa i Joan Miquel Oliver va participar en la creació d'un estil i un so molt identificables del grup de les Illes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat espanyol a Catalunya i ha demanat als partits catalans que ajudin a revertir-ho. Illa s'ha sotmès aquest matí a la seva última sessió de control al Parlament abans de les vacances d'estiu, una sessió que també ha estat marcada per les demandes que s'apliqui ja la llei d'amnistia, un cop ja ha rebut l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Institucions i entitats del Pallars Jussà també reclamen aturar la proposta actual del Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables, el Plater. En canvi, hi ha 3 municipis del Priorat que volen més quota d'energia eòlica de la prevista. La comarca tenia un estudi previ sobre on i com implantar aquestes renovables.
1: Esports. A Sydney, Austràlia, ha començat la superfinal de la Copa del Món de Waterpolo, en joc a partit de quarts de final femení. Espanya-Hongria, amb 13 de les 14 jugadores catalanes. De moment, empat a 6, acaba de començar l'últim quart del partit. Jornada d'anuncis al Barça. La jove central neerlandesa Renen van Aasten, de 19 anys.
2: Informació, proximitat, música.
3: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de
5: 30 graus
4: i una humitat del 26%.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa admet que la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya és un problema, però anima a Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per solucionar-lo. Els juntaires, en canvi, prefereixen fer front comú a Madrid pel concert econòmic. La qüestió ha centrat l'última sessió de control al Parlament abans de les vacances amb intercanvi de retrets entre el president Salvador Illa i la diputada de Junts, Mònica Sales.
2: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
3: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
0: És dimecres 22 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec a diferents entorns criminals, Marc Pijuan.
4: S'han localitzat dos arsenals a més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició, tot plegat dirigit des d'una cel·la de quatre camins. L'instructor de l'operació dels Mossos valora la importància del cas.
5: El que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells vinculats a la criminalitat organitzada.
0: Comença el cobriment del segon tram de la Ronda de Dalt de Barcelona amb la instal·lació de plaques de formigó.
4: Els treballs entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Obliguen a desviar el trànsit, això sí, i a tallar la via per la nit, de dilluns a dijous, en el tram afectat.
0: Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè.
4: El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida a la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat.
0: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys.
4: El gran referent cultural de Ponent deixa una obra de més de 300 novel·les, contes, assajos, poemes i traduccions que va compaginar amb la docència i els viatges.
0: Als esports, Toni Castro, Alexander Sekulic, que és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
6: El tècnic eslové de 48 anys ha arribat a un acord fins al 2028. Sekulic, que compaginarà el Barça amb la selecció eslovena, arriba del Dubai, amb qui ha guanyat la Lliga Adriàtica.
0: Avui sembla que la calor afluixa, però alerta, perquè el Servei Meteorològic ha fet un avís per l'entrada d'una nova onada de calor a partir de demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns nuvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo, passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que la poca execució de les inversions per part de l'Estat a Catalunya és un problema i anima Junts a donar suport al Consorci d'Inversions. Però els juntaires prefereixen fer front comú per al concert econòmic. Illa s'ha compromès amb Esquerra a parlar de l'encaix de Catalunya amb Espanya des de posicions polítiques ben diferents. Tot plegat en l'última sessió de control abans de l'aturada estiuenca. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha reclamat fer un front comú a Madrid per aconseguir el concert econòmic i ha retret a Illa que calli davant la manca d'inversió de l'Estat a Catalunya. El president ho ha admès com un problema i els ha demanat que votin a favor del Consorci d'Inversions perquè, a parer seu, ho solucionarà.
3: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
2: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema? I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport aquest instrument, Consorci d'Inversions.
8: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové ha instat Illa a afrontar el conflicte polític, tal com diu l'acord d'investidura, i el president no s'hi ha negat.
9: President, amnistia no vol dir amnèsia. Faci memòria. Si vol retrobament, diàleg, convivència i futur d'esperança i lideratge per Catalunya, com ens deia dijous passat, afronti resolució del conflicte polític d'una vegada donant la veu al poble de Catalunya. Com diu l'acord d'investidura que vostè va signar, com diu el mandat del darrer debat de política general, va donar, president, la seva paraula. Faci-se'n digne i compleixi.
2: Però n'hem de poder parlar. I hem de poder decidir entre tots. Clar que sí. Dins del marc de convivència i amb respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, que jo defenso, i jo treballo perquè sigui realitat.
8: Ell ha explicat que ha ofert als nous jugadors catalans de la selecció espanyola de futbol de ser rebuts a Palau, però que no han pogut.
1: Notícies en xarxa.
0: Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec a diferents entorns criminals. S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició. El líder de l'organització dirigia tota l'operativa des de la cel·la d'un centre penitenciari. L'operació l'han dut a terme els Mossos d'Esquadra conjuntament amb la Policia Nacional.
4: En el marc d'aquesta operació, la policia ha detingut 9 persones. L'organització comprava i distribuïa armes de foc sota demanda a diferents entorns criminals. El líder de la xarxa dirigia les operacions des de la presó de Quatre Camins, on està pres des del 2009 per homicidi i comptava amb la col·laboració directa de la seva parella i la seva filla. En 10 escorcolls practicats en municipis de Catalunya, com l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac o el Pla del Penedès, els agents han intervingut 38 pistoles d'imitació de la marca Glock, 2 revòlvers, 4 escopetes i un llançacoets i també un miler de projectils. L'instructor de l'operació i agent de la Direcció d'Investigació Criminal dels Mossos valora la importància del cas.
5: Tant pel volum d'armes intervingudes com també per la capacitat de proveïment acreditada, tenim clar que ens trobem davant d'una investigació d'una rellevància excepcional en l'àmbit del tràfic il·lícit d'armes. Val a dir que la principal importància d'aquesta investigació no és només el nombre de detinguts ni les armes intervingudes, sinó que és que realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzada.
4: De fet, la policia espera ara que la desarticulació d'aquesta banda faci disminuir els delictes d'armes de foc a Catalunya. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
0: I encara més operacions. La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de tràfic de drogues a Osca i ha detingut 19 persones, dues de les quals a Catalunya.
4: L'operatiu ha inclòs 8 entrades i escorcolls simultanis a domicilis de les províncies d'Osca, Lleida i Barcelona, en concret a la comarca del Segrià i a Premià de Mar, al Maresme. S'han decomissat 1,7 quilos de cocaïna, 44 de xix i 5 quilos de cabdells de marihuana, entre d'altres substàncies.
0: A Barcelona aquesta matinada s'ha començat a instal·lar el nou sostre de la Ronda de Dalt entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron.
4: Uns treballs que generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic es faran amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via, al passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit de dilluns a dijous entre la sortida 5 a la Vall d'Hebron i 6 a Vallcarca. L'alcalde Jaume Collboni ha expressat el compromís de continuar amb els treballs un cop acabi aquesta fase.
10: El nostre compromís és no aturar les cobertures, ho hem dit des del principi. Vam començar l'any 16 fent fase a fase la cobertura. El nostre compromís és continuar i de la mateixa manera que hem fet aquesta, el nostre compromís públic i que forma part, per cert, del pacte per la Ronda Dalt que es va signar a l'inici del mandat, és cap a la zona de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
4: La cobertura d'aquest tram donarà continuïtat a la que ja s'ha executat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut.
0: Encara a Barcelona, la ciutat amplia les parades dels autobusos interurbans a l'Avinguda Diagonal per tal d'agilitzar el servei i reduir el temps d'espera. A partir de dilluns, en el tram de Maria Cristina, a zona universitària, s'afegeixen una desena de parades i es reordenen les aturades dels busos de les línies de sortida de la capital. Arran de les incidències a la xarxa ferroviària, aquest transport ha augmentat exponencialment el nombre d'usuaris. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. En hora punta, cada minut, 3 autobusos interurbans s'aturen en alguna de les 13 parades de la Diagonal, ubicades a Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària. Cada dia, 30.000 usuaris agafen aquest transport públic a la Diagonal i alguna de les parades arriba a acollir fins a 40 línies diferents. A partir de dilluns hi haurà 23 parades i algunes permetran carregar i descarregar passatgers de 2 autobusos a la vegada. Susi López és directora de Transports i Mobilitat de la Generalitat.
12: A partir del dilluns el que notarà l'usuari és que alguna parada, no?, algun punt on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera, haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, intentant agrupar corredors, de forma que sigui fàcil entendre, doncs, totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta, de forma que a l'usuari li és més senzill entendre quina de les cues que té actualment d'espera és la que ha de fer.
11: Els canvis a la Diagonal són els primers que Govern i Ajuntament faran també els altres corredors interurbans, a la Meridiana, Gran Via Nord i Gran Via Sud. L'any que ve es preveu l'actualització de les estacions del bus interurbà de Sants i Fabra i Puig.
0: No deixem la capital perquè Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè. El mestre celleré Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida a la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat i Xangai serà la primera ciutat asiàtica convidada d'honor. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. El pregoner de les festes de la Mercè d'enguany serà un botiguer, Antoni Falgueres, la família del qual ha regentat el celler de Gelida al barri de Sants durant 130 anys. Falgueres anirà acompanyat de la seva filla Meritxell, sommelier i comunicadora. Ja ha anunciat que farà un pregó reivindicatiu.
14: I com Barcelona, jo de vegades veig que quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al frente d'un negoci familiar.
13: Pel que fa al cartell, és obra de l'artista Cinta Vidal. Representa espais emblemàtics de la ciutat i els diferents elements de la festa. A més, s'ha pintat en forma de mural a la biblioteca Paco Candel del barri de la Marina.
15: Com que és l'any de l'arquitectura, jo el que proposo és un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge, com us deia, demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
13: La ciutat xinesa de Xangai serà la convidada d'honor i aportarà més d'un centenar d'artistes a una festa que per primera vegada arribarà als 10 districtes de la ciutat.
0: Encara en relació al món del vi, aquesta matinada ha començat la verema a diferents punts de Catalunya. Es tracta de la més primerenca dels darrers temps. Les pluges quantioses dels passats mesos i també el posterior inici d'un estiu calorós han beneficiat a aquesta situació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
16: Aquesta matinada Gramont ha començat a collir el Chardonnay i continuaran els propers dies amb el Pinot Noir, dues varietats forànies que s'han de collir sempre de manera més primerenca. Però la realitat és que aquesta verema és de rècord històric al Penedès. El responsable de viticultura de Gramont, Marc Boldú, explica els motius pels quals aquesta s'ha avançat.
17: Al final aquest any ha sigut un any que en general podríem dir que les precipitacions ens han estat de la nostra part, ha sigut un any bastant plujós, però sí que és veritat que l'estiu ha sigut molt sec i aquestes últimes èpoques o setmanes de calor intensa el que ha fet és accelerar una mica la maduració del raïm. I ara ens trobem en un punt on el grau i l'acidesa comencen a ser òptimes per tal de bremar-ho.
16: Segons Boldú, el gra aquest any és més petit, però la verema serà de qualitat. Arrel del canvi climàtic, els cellers, com Gramont, s'han d'anar adaptant. És per això que fan servir models de plantació que retenen l'aigua i eviten l'erosió del sol, o a l'hora de veremar ho fan de matinada.
0: I atenció si heu de circular aquest cap de setmana perquè hi ha convocada una nova mobilització dels pagesos de les comarques de Lleida. Ho fan per exigir al Departament d'Agricultura mesures urgents per revertir els danys provocats per la fauna cinegètica. També reclamen un replantejament de la normativa de les zones especials de protecció d'aus. Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviu.
18: Així ho han explicat representants de diferents organitzacions agràries aquest dimecres al matí des de Guimerà, concretament des de la zona zero de l'incendi que fa aproximadament 15 dies va cremar 409 hectàrees de superfície agrícola i forestal. Segons els pagesos, les mesures acordades fins ara, en el cas de la fauna cinegètica, no són eficients, per això tornen a alçar la veu contra l'administració a qui exigeixen solucions immediates per uns problemes que consideren de país, tal com explica Mara Aritza, representant del Gremi de la Pagesia Catalana.
19: El que hem d'entendre és que el tema de la fauna cinegètica i la cepa són problemes de país. El que ens està comportant són accidents de trànsit, sobretot amb jabalís i amb cabirols, problemes als cultius, sobretot amb el tema del conill, i molts problemes amb incendis amb el tema de les cepes. El que s'està fent és que, degut a aquests problemes, s'estan abandonant les finques i estem tenint molts més problemes a nivell de país.
18: Les concentracions es faran divendres i diumenge de les 5 de la tarda a les 10 del vespre i s'alternaran els caps de setmana entre la C14 a Tàrrega i la C12 a Maials.
0: Un altre problema que hi ha sobre la taula per part de la pagesia i que els incendis dels últims dies han fet més evident és la gestió forestal. Des del sector asseguren que els grans focs es podrien limitar amb una millor gestió del territori i reclamen més suport per mantenir viu el món rural. Ràdio Televisió de Cardedeu, Núria Lázaro.
20: Després d'anys sense una gestió activa, molts espais forestals acumulen una gran quantitat de vegetació, fet que facilita la propagació del foc i dificulta les tasques d'extinció. Valentí Roger, ramader a Can Roger.
21: Estan tan bruts de la pròpia fauna i del propi sotabosc que s'ha fet tan gran que no es poden parar. I l'única manera és acabar amb el combustible del bosc. I això s'aconsegueix havent-hi camps de conreu entremig. És l'única manera que els bombers aconsegueixen parar el foc.
20: Des de la pagesia insisteixen que la prevenció dels grans incendis passa per una gestió activa del territori. Asseguren que mantenir viu el sector agrari i apostar pel consum de producte local i de proximitat és una inversió que a llarg termini també contribueix a reduir el risc de grans focs a Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passa un minut d'un quart de tres, anem cap a Tarragona, perquè una intervenció promoguda per l'Església de Sant Agustí permetrà recuperar la seva cripta. Està tancada des de fa més d'un segle. Es tracta d'un espai funerari que queda ocult sota el paviment del temple. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
22: La cripta fa més d'un segle que resta oculta sota el paviment de l'església de Sant Agustí, a la Rambla Vella de Tarragona. Era un espai funerari de dues sales on estaven inhumades les restes dels ocupants de l'antic convent jesuïta. Després de ser objecte de profanacions, la cripta va quedar tapiada. El rector de la parròquia de Sant Francesc d'Assís, on està integrada Sant Agustí, Ignasi Durany, ha explicat que s'ha d'actuar també per motius ètics que permetin donar sepultura digna a la resta enterrades i profanades.
23: Aquí sota hi ha unes, uns enterraments profanats i, per tant, ara mateix indignes. I jo des del primer dia, quan ho vaig veure, vaig pensar, això ho hem d'arreglar. Encara que sigui només per aquest motiu, per motiu ètic, perquè em sembla que aquestes persones pues, tenen dret també a una sepultura i a una sepultura digna.
22: Les actuacions començaran dilluns vinent i s'allargaran durant 3 setmanes.
0: Avui reobre portes la Masia Freixa de Terrassa després d'un any d'obres de rehabilitació integral. Des d'avui l'edifici modernista s'incorpora més a la xarxa del Museu de Terrassa i es pot visitar de manera gratuïta amb Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
24: La planta baixa es pot visitar sense una reserva prèvia que per motius d'aforament sí és necessària per les plantes superiors. Fins al juny de 2027, la visita serà totalment gratuïta per a tothom. Segons l'alcalde Jordi Ballart, la inauguració d'aquesta rehabilitació haurà d'esperar fins a principis d'octubre, quan tindrà lloc una gran festa ciutadana.
25: És una joia que tenim a la ciutat, és un equipament únic i singular, i per tant el que volem és fer una inauguració com Déu mana, i per tant doncs, volem fer per tot l'altre, com es diu, no? En castellà.
24: Les obres van finalitzar el 31 de maig i fins ara s'ha acabat d'adequar l'equipament, que passa a ser tot sencer una part més del Museu de Terrassa. S'hi han habilitat dues sales immersives dedicades al modernisme industrial i a la figura de l'arquitecte de la Masia Freixa, Lluís Monconill. Els treballs també han servit per recuperar espais fins ara amagats al públic, com per exemple el sistema de voltes atirantades de la coberta superior.
0: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys. Representants polítics, però també de l'àmbit acadèmic, social i cultural, han reivindicat el seu llegat com un dels escriptors més prolífics en llengua catalana. També la seva defensa aferrissada de la llengua i el seu caràcter proper i optimista com a forma d'homenatge i de comiat. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
26: Nascut a Lleida el juliol de 1923, Vallverdú es va convertir en un dels autors més reconeguts de la capital de Ponent. El 1983, la ciutat va crear el Premi d'Assaig Josep Vallverdú, considerat un dels guardons més prestigiosos del gènere en llengua catalana, i el 2023 va acollir els actes centrals de l'any Vallverdú, coincidint amb el centenari del seu naixement. El pa en cap de Lleida, Fèlix Larrosa, l'ha recordat com un fill predilecte de la ciutat.
27: Una persona que genera un buit extraordinari no només en el món cultural, sinó que desapareix un referent, no? Un referent a favor de la cultura catalana, un referent a favor de la creativitat, un referent a favor d'explicar el nostre país amb paraules senzilles, no? Que són enteses per tothom, no?
26: Vallverdú va passar l'última dècada de la seva vida a Balaguer, on es va involucrar de forma activa i participativa amb el dia a dia de la ciutat. Lorena González n'és l'alcaldessa.
2: Dolguts per aquesta pèrdua i agraïts perquè doncs, Vallverdú hagi decidit triar Balaguer com la ciutat en la que volia acabar els seus dies i romandre les seves restes.
26: La seva vinculació amb Ponent va ser constant al llarg de la seva vida. Va viure en diferents etapes a Lleida i Balaguer, va ser professor a les Borges Blanques i gran part de la seva obra va tenir com a centre de gravetat les Terres de Lleida.
0: El president Salvador Illa també ha tingut un record per a Josep Vallverdú, a qui ha qualificat de referent literari en català. Des del Parlament ha tingut paraules de reconeixement per l'autor.
3: Ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
4: Igualment ha tingut paraules d'homenatge cap a Vallverdú el president del Parlament, Josep Rull, que ha recordat el seu compromís amb la llengua.
5: Vallverdú va ser un mestre de la paraula que va estimar apassionadament la llengua, la literatura, la cultura i el país. Va bastir una obra immensa que abraçava diverses disciplines, contribuint a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions.
4: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha donat les gràcies a Vallverdú a través de les xarxes socials per haver fet estimar la lectura i la llengua catalana a tantes generacions.
0: A Vic també hi ha hagut un record per Josep Vallverdú en la presentació de la primera edició de Canalla, un festival al voltant del llibre infantil i juvenil, del qual Vallverdú en va ser mestre. La fira promocionarà les llibreries de Vic, 51 segells editorials i 27 expositors de l'àmbit de la il·lustració. El nou FM, Caral Tàries.
6: La primera edició d'aquest esdeveniment dedicat a la literatura infantil i juvenil se celebrarà del 23 al 25 d'octubre en diferents espais de Vic i comptarà amb 60 activitats. Tot plegat reunirà editorials, llibreries, autors, centres educatius i professionals del sector. Bet Piella és regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic.
7: Gran efemèride amb vocació de país. 11 espais, 60 activitats, 7 exposicions, 51 segells editorials. Les llibreries de Vic, totes implicades, amb 9 estants que tindran, 27 il·lustradors que estaran amb 10 parades, 80 il·lustradors de tota Catalunya que vindran a exposar en el Museu Imaginari.
6: Des de la presentació de la programació del Festival Canalla, s'ha volgut retre un record sincer a Josep Vallverdú, que ens va deixar ahir als 103 anys.

0: Perquè també el món de la música en català està avui de dol per la mort de Joan Roca, baixista del grup Antònia Font, ha mort als 53 anys després d'una malaltia.
1: Conjuntament amb Pau de Bon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pere de Bon va formar part de la banda mallorquina des de finals dels 90. Al llarg de la seva carrera va participar en treballs de la formació com a Rússia, Alegria, Batiscafo, Katiuskas o el recent Un Minut, Estragoscòpica, que va marcar el retorn de la banda després de 10 anys i va suposar una gira exitosa.

0: Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Alexander Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
1: Bon dia, Marta. L'entrenador eslové de 48 anys ha arribat a un acord amb el club per ocupar la banqueta fins del 2028. Arriba després d'haver dirigit el Dubai durant els darrers mesos, precisament l'equip on ha marxat el seu predecessor, Xavi Pascual. Amb l'equip dels Emirats ha guanyat la Lliga Adriàtica i ha debutat com a entrenador a l'Eurolliga. Abans havia dirigit el Zenit de Sant Petersburg i la selecció eslovena, càrrec que encara manté i que, per tant, compaginarà amb el d'entrenador del Barça. Encara en bàsquet, el Kitzanàs Manresa ja té recanvi per Marc Estany, que ha marxat al Barça d'assistent de Sekulić. El club vegenc que ha incorporat el tècnic de Sant Adrià de Besòs, Lluís Riera, com a nou assistent de Diego Ocampo. En futbol, l'Espanyol ha posat punt final a l'estada Navata amb una golejada sobre el Pau Francès. Va imposar-se per 4-0 amb gols de Rafa Bauzá, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández, i va deixar bones sensacions. El proper test serà dissabte contra el Sabadell a 2:15 del matí a la ciutat esportiva Dani Jarque. El mitjapunta barceloní Javi Hernández diu que cada cop tenen més bones sensacions sobre la gespa.
2: Sí, seguimos acumulando minutos. Sí que es verdad que veníamos a este partido con una carga bastante grande. El campo estaba bastante pesado, pero yo creo que hemos estado bastante bien. Que se vayan viendo las cosas que pide el míster, que yo creo que se van viendo poco a poco. Y nada, seguir trabajando, acumulando minutos y ya por ello.
1: De la seva banda, el Barça anunciarà avui el fitxatge de Karim Adeyemi per les properes 5 temporades. L'atacant alemany provinent del Borussia Dortmund fa dies que s'entrena en solitari a la ciutat esportiva. I a segona divisió, el Girona juga avui a les 8 al segon partit de pretemporada al camp de la Unió Esportiva Olot. Encara en futbol, el Barça femení ha presentat ara fa uns minuts la central neerlandesa René Van Asten, que ha signat contracte fins al 2030. La nova joia del Barça arriba de l'Ajax amb només 19 anys després de debutar amb la selecció absoluta dels Països Baixos i aportarà potència física, capacitat d'anticipació, solidesa defensiva i una bona sortida de pilota. A la segona federació masculina, el Reus ha renovat Andy Alarcón, el defensa central rapitenc, amb més de 100 partits disputats amb la samarreta roig i negra, disputarà la quarta temporada, un Reus que ja ha arrencat la pretemporada, i el nou entrenador Edu Albacar explica l'objectiu.
3: Està clar que el Reus ve d'uns anys molt bons, on ha anat pujant de categoria, podríem dir any tras any. L'any passat, el seu debut a segona ref va aconseguir una classificació molt bona, disputant un play-off. Treball està aquí, està fet. Intentarem donar-li continuïtat i exigir i apretar una miqueta més al jugador per si podem aconseguir alguna cosa, i com a mínim igualar-lo. I a partir d'aquí, si podem aconseguir alguna cosa més, doncs benvingut sí.
1: I Marta, per acabar, un apunt de waterpolo. La selecció espanyola femenina ha guanyat contra Hongria per 8-7 als quarts de final de les World Cup finals a Sydney, Austràlia. L'equip de Jordi Valls s'ha endut la victòria amb un gol de la jugadora del Sabadell, Irene González, i jugarà la semifinal contra Rússia. La selecció masculina debuta demà al matí a 2:15, també contra Austràlia, els anfitrions.
0: Gràcies, Toni Castro. Grans notícies per a totes dues seleccions. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Nutrició amb Laura Crosas.
4: El cogombre. El cogombre, Cucumis sativus, és una hortalissa que fàcilment la podeu trobar tot l'any. El cogombre és un vegetal allargat, de pell fina de color verd fosc i polpa groguenca. Gairebé no conté calories, perquè més del 90% del seu pes és aigua, però és força saciant perquè aporta fibra. Per això és recomanable per a persones que pateixen restrenyiment. També en destaca el seu aport de vitamines del grup B i de potassi, que ajuden a regular la pressió arterial i la retenció de líquids, i se li atribueixen propietats beneficioses per la pell. És originari del sud d'Àsia i posteriorment introduït a Europa i molt acceptat pels grecs i els romans. De fet, és de les hortalisses més produïdes a tot el món. Es recolecten verds i a l'hora d'escollir-los al mercat és interessant triar aquells que siguin ferms i consistents i de color verd fos sense taques grogues. Es solen consumir crus amanides, laminats en forma de carpaccio, en gazpachos o sopes fredes com la de carbassó i cogombre, en salses com la recepta grega tzatziki, amb iogurt grec i cogombre principalment, i que pot ser una estratègia d'aperitiu saludable per degustar amb palets de pastanaga o fulles d'endívia. També es pot consumir una varietat de mida més petita que es presenta en conserva en vinagre, els cogombrets, ideals per picar. O bé, es poden afegir a coccions molt curtes, com un saltejat al wok. Finalment, és possible que també el trobeu en receptes de postres frescos, com un granissat o una mousse.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Salvador Illa admet que la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya és un problema, però anima Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per solucionar-lo. Els juntaires, en canvi, prefereixen fer front comú a Madrid pel concert econòmic. La qüestió ha centrat l'última sessió de control al Parlament abans de les vacances, amb intercanvi de retrets entre el president Salvador Illa i la diputada de Junts, Mònica Sales.
6: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara, jo, la pregunta que hi faig, vostè estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
7: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
5: És dimecres 22 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec. Marc Pijuan.
8: S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició, tot plegat dirigit des d'una cel·la de quatre camins. L'instructor de l'operació dels Mossos valora la importància del cas.
9: El que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzada.
5: Comença el cobriment del segon tram de la Ronda de Dalt de Barcelona amb la instal·lació de plaques de formigó.
8: Els treballs entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Obliguen, això sí, a desviar el trànsit i a tallar la via per la nit de dilluns a dijous en el tram afectat.
5: Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè.
8: El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida de la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat.
5: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú, als 103 anys.
8: El gran referent cultural de Ponent deixa una obra de més de 300 novel·les, contes, assajos, poemes i traduccions que va compaginar amb la docència i els viatges.
5: En esports, Toni Castro, Alexander Sekulic és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
10: L'entrenador eslové de 48 anys ha arribat a un acord fins al 2028. Sekulic, que compaginarà el Barça amb la selecció eslovena, arriba del Dubai, amb qui ha guanyat la Lliga Adriàtica.
5: Avui sembla que la calor afluixa, però alerta, perquè el Servei Meteorològic ha fet un avís per l'entrada d'una nova onada de calor a partir de demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns nuvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
5: El control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 3 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que la poca execució d'inversions a Catalunya per part del govern espanyol és un problema i anima Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per tal de solucionar-lo. Però els juntaires prefereixen fer un front comú per al concert econòmic. Illa s'ha compromès també amb Esquerra a parlar de l'encaix de Catalunya amb Espanya des de posicions polítiques ben diferents, tot plegat en l'última sessió de control abans de l'aturada estiuenca. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha reclamat fer un front comú a Madrid per aconseguir el concert econòmic i ha retret a Illa que calli davant la manca d'inversió de l'Estat a Catalunya. El president ho ha admès com un problema i els ha demanat que votin a favor del Consorci d'Inversions perquè, a parer seu, ho solucionarà.
7: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla

0: Com ens deia dijous passat, afronti resolució del conflicte polític d'una vegada donant la veu al poble de Catalunya. Com diu l'acord d'investidura que vostè va signar, com diu el mandat del darrer debat de política general. Va donar, president, la seva paraula. Faci-se'n digne i compleixi.
1: Però n'hem de poder parlar. I hem de poder decidir entre tots, clar que sí. Dins del marc de convivència i amb respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, que jo defenso i jo treballo perquè sigui realitat.
2: Ell ha explicat que ha ofert als nous jugadors catalans de la selecció espanyola de futbol de ser rebuts a Palau, però que no han pogut.
3: Notícies en xarxa.
4: Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec. S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició. El líder de l'organització dirigia tota l'operativa des de la cel·la d'un centre penitenciari. L'operació l'ha dut a terme als Mossos d'Esquadra conjuntament amb la Policia Nacional.
5: I en el marc d'aquesta operació la policia ha detingut 9 persones. L'organització comprava i distribuïa armes de foc sota demanda a diferents entorns criminals. El líder de la xarxa dirigia les operacions des de la presó de Quatre Camins, on està pres des del 2009 per homicidi i comptava amb la col·laboració directa de la seva parella i la seva filla. En 10 escorcolls practicats en municipis de Catalunya com l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac o el Pla del Penedès, els agents han intervingut 38 pistoles d'imitació de la marca Glock, 2 revòlvers, 4 escopetes i un llançacoets i també un miler de projectils. L'instructor de l'operació i agent de la Direcció d'Investigació Criminal dels Mossos valora la importància del cas.
6: Tant pel volum d'armes intervingudes com també per la capacitat de proveïment acreditada, tenim clar que ens trobem davant d'una investigació d'una rellevància excepcional en l'àmbit del tràfic il·lícit d'armes. Val a dir que la principal importància d'aquesta investigació no és només el nombre de detinguts ni les armes intervingudes, sinó que és que realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzat.
5: De fet, la policia espera ara que la desarticulació d'aquesta banda faci disminuir els delictes d'armes de foc a Catalunya. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
4: A Barcelona aquesta matinada s'ha començat a instal·lar el nou sostre de la Ronda de Dalt en el tram comprès entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron.
5: Uns treballs que generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Es faran amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via al passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit de dilluns a dijous entre les sortides 5 a la Vall d'Hebron i 6 a Vallcarca. L'alcalde Jaume Collboni ha expressat el compromís de continuar amb els treballs un cop acabi aquesta fase.
7: El nostre compromís és no aturar les cobertures, ho hem dit des del principi. Vam començar l'any 16 fent fase a fase la cobertura. El nostre compromís és continuar i de la mateixa manera que hem fet aquesta, el nostre compromís públic i que forma part, per cert, del pacte per la Ronda Dalt que es va signar a l'inici del mandat, és cap a la zona de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
5: La cobertura d'aquest tram donarà continuïtat a la que ja s'ha executat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut.
4: Encara a Barcelona, la ciutat amplia les parades dels autobusos interurbans de la Diagonal per agilitzar el servei i també reduir el temps d'espera. A partir de dilluns, doncs, en el tram de Maria Cristina a zona universitària s'afegeixen una desena de parades i es reordenen les aturades dels busos de les línies de sortida de la capital. Arran de les incidències de la xarxa ferroviària, aquest transport públic ha augmentat exponencialment els darrers mesos. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. En hora punta, cada minut, 3 autobusos interurbans s'aturen en alguna de les 13 parades de la Diagonal, ubicades a Maria Cristina, Palau Reial i zona universitària. Cada dia, 30.000 usuaris agafen aquest transport públic a la Diagonal i alguna de les parades arriba a acollir fins a 40 línies diferents. A partir de dilluns hi haurà 23 parades i algunes permetran carregar i descarregar passatgers de dos autobusos a la vegada. Susi López és directora de Transports i Mobilitat de la Generalitat.
9: A partir del dilluns el que notarà l'usuari és que alguna parada, no?, algun punt on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera, haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors intentant agrupar corredors, de forma que sigui fàcil entendre doncs, totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada, estan ubicats en una parada concreta, de forma que a l'usuari li és més senzill entendre quina de les cues que té actualment d'espera és la que ha de fer.
8: Els canvis a la Diagonal són els primers que Govern i Ajuntament faran també els altres corredors interurbans.

0: a la Meridiana, Gran Via Nord i Gran Via Sud. L'any que ve es preveu l'actualització de les estacions del bus interurbà de Sants i Fabra i Puig.
1: I no deixem la capital perquè Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè. El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida a la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat. I Xangai serà la primera ciutat asiàtica convidada d'honor. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. El pregoner de les festes de la Mercè d'enguany serà un botiguer, Antoni Falgueres, la família del qual ha regentat el celler de Gelida al barri de Sants durant 130 anys. Falgueres anirà acompanyat de la seva filla Meritxell, sommelier i comunicadora. Ja ha anunciat que farà un pregó reivindicatiu.
3: I com Barcelona, jo de vegades veig que quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al frente d'un negoci familiar.
2: Pel que fa al cartell, és obra de l'artista Cinta Vidal. Representa espais emblemàtics de la ciutat i els diferents elements de la festa. A més, s'ha pintat en forma de mural a la biblioteca Paco Candel del barri de la Marina.
4: Com que és l'any de l'arquitectura, jo el que proposo és un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge, com us deia, demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
2: La ciutat xinesa de Xangai serà la convidada d'honor i aportarà més d'un centenar d'artistes a una festa que per primera vegada arribarà als 10 districtes de la ciutat.
1: Encara en relació al vi, aquesta matinada ha començat la verema a diferents punts de Catalunya. Es tracta de la més primerenca dels darrers temps. La causa, les pluges quantioses d'aquests mesos previs i també el posterior inici d'un estiu calorós. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
5: Aquesta matinada, Gramona ha començat a collir el Chardonnay i continuaran els propers dies amb el Pinot Noir, dues varietats forànies que s'han de collir sempre de manera més primerenca. Però la realitat és que aquesta verema és de rècord històric al Penedès. El responsable de viticultura de Gramona, Marc Boldú, explica els motius pels quals aquesta s'ha avançat.
6: Al final, aquest any ha sigut un any que, en general, podríem dir que les precipitacions ens han estat de la nostra part. Ha sigut un any bastant plujós, però sí que és veritat que l'estiu ha sigut molt sec i aquestes últimes èpoques o setmanes de calor intensa el que ha fet és accelerar una mica la maduració del raïm. I ara ens trobem en un punt on el grau i l'acidesa comencen a ser òptimes per tal de bremar-ho.
5: Segons Boldú, el gra aquest any és més petit, però la verema serà de qualitat. Arrel del canvi climàtic, els cellers, com Gramona, s'han d'anar adaptant. És per això que fan servir models de plantació que retenen l'aigua i eviten l'erosió del sol, o a l'hora de veremar ho fan de matinada.
1: A Mollet del Vallès, la plataforma Salvem el Calderí ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures. Sota el lema Conservem els horts de Can Filosa, volen reclamar que es preservi aquest espai agrícola i natural, tot plegat arran del projecte municipal de construir-hi un aparcament públic provisional. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
7: L'Ajuntament de Mollet del Vallès vol crear un aparcament amb capacitat per una setantena de vehicles en uns terrenys de titularitat municipal situats davant de la comissaria de la policia municipal. I ara la plataforma rebutja aquesta redefinició de l'espai i assegura que es tracta d'una zona d'horta plenament activa, mantinguda des de fa dècades pels veïns i veïnes del barri. Guifré Bonvilà, membre de la plataforma Salvem el Calderí, ha comentat que el que volen és que regularitzin aquests terrenys.
8: Segurament s'hauria d'actuar per organitzar-ho una mica, regularitzar-ho i que hi hagi doncs, una llista doncs, de gent amb dret d'ús i que això es gestioni doncs, des de l'Ajuntament, no? Vull dir que aquesta és la nostra reivindicació una mica, que es preservi i que s'organitzi millor.
7: Segons diuen, la construcció de l'aparcament comportaria la desaparició d'una part important dels horts i la substitució de més de 40 arbres consolidats per una superfície pavimentada de 2.100 metres quadrats amb només 4 escusells i 14 arbres ornamentals de nova plantació.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Gairebé 3:45 anem cap a Tarragona perquè una intervenció promoguda per l'Església de Sant Agustí permetrà recuperar la seva cripta, tancada des de fa més d'un segle. Es tracta d'un espai funerari que queda ocult sota el paviment del temple. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
10: La cripta fa més d'un segle que resta oculta sota el paviment de l'església de Sant Agustí, a la Rambla Vella de Tarragona. Era un espai funerari de dues sales on estaven inhumades les restes dels ocupants de l'antic convent jesuïta. Després de ser objecte de profanacions, la cripta va quedar tapiada. El rector de la parròquia de Sant Francesc d'Assís, on està integrada Sant Agustí, Ignasi Durany, ha explicat que s'ha d'actuar també per motius ètics que permetin donar sepultura digna a la resta enterrades i profanades.
11: Aquí sota hi ha unes uns enterraments profanats i per tant ara mateix indignes. I jo des del primer dia quan ho vaig veure vaig pensar, això ho hem d'arreglar, encara que sigui només per aquest motiu, per motiu ètic, perquè em sembla que aquestes persones pues, tenen dret també a una sepultura i a una sepultura digna.
10: Les actuacions començaran dilluns vinent i s'allargaran durant 3 setmanes.
1: Avui reobre portes la Masia Freixa de Terrassa, després d'un any d'obres de rehabilitació integral que han costat 1.800.000 euros. Des d'avui l'edifici modernista s'incorpora més a la xarxa del Museu de Terrassa i es pot visitar de manera gratuïta. Atenció, Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
12: La planta baixa es pot visitar sense una reserva prèvia que, per motius d'aforament, sí és necessària per les plantes superiors. Fins al juny de 2027, la visita serà totalment gratuïta per a tothom. Segons l'alcalde Jordi Ballart, la inauguració d'aquesta rehabilitació haurà d'esperar fins a principis d'octubre, quan tindrà lloc una gran festa ciutadana.
13: És una joia que tenim a la ciutat, és un equipament únic i singular, i per tant el que volem és fer una inauguració com Déu mana, i per tant doncs, volem fer per tot l'alt, com es diu, no?, en castellà.
12: Les obres van finalitzar el 31 de maig i fins ara s'ha acabat d'adequar l'equipament, que passa a ser tot sencer una part més del Museu de Terrassa. S'hi han habilitat 2 sales immersives dedicades al modernisme industrial i a la figura de l'arquitecte de la Masia Freixa, Lluís Monconill. Els treballs també han servit per recuperar espais fins ara amagats al públic, com per exemple el sistema de voltes atirantades de la coberta superior.
1: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys. Representants polítics, però també de l'àmbit acadèmic, social i cultural, han reivindicat el seu llegat com un dels escriptors més prolífics en llengua catalana, així com la seva defensa aferrissada de la llengua i el seu caràcter proper i optimista. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
14: Nascut a Lleida el juliol de 1923, Vallverdú es va convertir en un dels autors més reconeguts de la capital de Ponent. El 1983, la ciutat va crear el Premi d'Assaig Josep Vallverdú, considerat un dels guardons més prestigiosos del gènere en llengua catalana, i el 2023 va acollir els actes centrals de l'any Vallverdú, coincidint amb el centenari del seu naixement. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrosa, l'ha recordat com un fill predilecte de la ciutat.
15: Una persona que genera un buit extraordinari no només en el món cultural, sinó que desapareix un referent a favor de la cultura catalana, un referent a favor de la creativitat, un referent a favor d'explicar el nostre país amb paraules senzilles, no?, que són enteses per tothom, no?
14: Vallverdú va passar l'última dècada de la seva vida a Balaguer, on es va involucrar de forma activa i participativa amb el dia a dia de la ciutat. Lorena González n'és l'alcaldessa.
16: Dolguts per aquesta pèrdua i agraïts perquè doncs, Vallverdú hagi decidit triar Balaguer com la ciutat en la que volia acabar els seus dies i romandre les seves restes.
14: La seva vinculació amb Ponent va ser constant al llarg de la seva vida. Va viure en diferents etapes a Lleida i Balaguer, va ser professor a les Borges Blanques i gran part de la seva obra va tenir com a centre de gravetat les Terres de Lleida.
1: El president Salvador Illa també ha reivindicat Josep Vallverdú, a qui ha qualificat de referent literari en català. Des del Parlament ha tingut paraules de reconeixement per a l'autor.
17: Ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
18: Igualment ha tingut paraules d'homenatge cap a Vallverdú el president del Parlament, Josep Rull, que ha recordat el compromís amb la llengua.
19: Vallverdú va ser un mestre de la paraula que va estimar apassionadament la llengua, la literatura, la cultura i el país. Va bastir una obra immensa que abraçava diverses disciplines, contribuint a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions.
18: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha donat les gràcies a Vallverdú a través de les xarxes socials per haver fet estimar la lectura i la llengua catalana a tantes generacions. Per cert, que la comissària de l'any del centenari de Josep Vallverdú ha anunciat que l'escriptor ha deixat 2 títols inèdits que es publicaran properament.
1: La Fira Mediterrània de Manresa escalfa ja motors per a la 29a edició, que se celebrarà del 15 al 18 d'octubre. La capital del Bages acollirà desenes de propostes artístiques en un any on el gran focus estarà posat en la participació ciutadana, reforçant els espais per poder cantar i ballar. Ràdio Sallent, Joel Bugunyà.
20: El certamen s'inaugurarà el dijous 15 d'octubre amb l'espectacle Terra de Guapes de la cantant valenciana Sandra Montfort. El gran objectiu d'enguany és fomentar que el públic s'involucri de ple en la festa i per això s'han adaptat i traslladat espais clau per tota la ciutat. A més, el festival també manté la seva aposta ferma per la creació jove i emergent. El director artístic de la Fira, Jordi Foses, explica els motius d'aquesta aposta.
0: Aquest any parlem de Fira Participativa amb la voluntat d'estimular una participació activa a la cultura popular i també cantar, ballar, tocar, no? En aquesta idea que professionals, programadors que busquen concerts i espectacles a la Fira també es puguin emportar als seus municipis idees, contextes de participació ciutadana.
20: La Fira Mediterrània de Manresa comptarà enguany amb un pressupost d'1.400.000 euros finançats principalment per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa.
1: Fira Mediterrània de Manresa, que engegarà el mes d'octubre, però el que ja tenim aquí és la 23a edició del Festival Arenys de Contes. Aquesta nit engega amb sessions cada dimecres a la nit fins al 26 d'agost. La primera narradora convidada és Alicia Molina, acompanyada d'Òscar Igual al piano, amb la Casa de les Mil Portes. Ràdio Arenys, Emma Roig.
21: La programació d'aquest any presenta dues novetats. El festival passa de 4 a 6 sessions i a més s'estén a una segona ubicació. A més de la Biblioplatja, les dues últimes narracions es faran a les escales del Port d'Arenys. També hi haurà la possibilitat d'inscriure's a dues passejades amb golondrina. Albert Estengre, que és un dels organitzadors, afirma que el Festival Arenys de Contes ja és una cita plenament consolidada a l'estiu.
22: I realment està molt fidelitzat perquè la gent ja sospira i moltes cares es repeteixen, i cosa que ens honora, ens fa molta il·lusió.
21: Els narradors convidats no seguiran cap temàtica comuna, tot i que les històries abordaran diferents aspectes de la societat. La primera de les sessions és avui a les 10 de la nit a la Biblioplatja, situada a la...

Escoltem Antònia Font, perquè el món de la música en català està de dol per la mort de Joan Roca, baixista de la banda. Ha mort als 53 anys després d'una malaltia.

0: Jaume Sabret.
1: Conjuntament amb Pau de Bon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pau i Pere de Bon, va formar part de la banda mallorquina des de finals dels 90. Al llarg de la seva carrera va participar en treballs de la formació com A Rússia, Alegria, Batiscafo, Catiuscas o el recent Un Minut, Estraboscòpica, que va marcar el retorn de la banda després de 10 anys i va suposar una gira exitosa.
0: Li falta una capa de mel. Li falta una banda sonora en aquesta mirada d'oliva i de gel.
2: I arriben els esports. Amb en Toni Castro, bon dia, Toni. Alexander Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
3: Bon dia, Marta. El tècnic eslové de 48 anys ha arribat a un acord amb el club per ocupar la banqueta fins al 2028, per tant, dues temporades. Arriba després d'haver dirigit el Dubai durant aquests darrers mesos, precisament l'equip on ha marxat el seu predecessor, Xavi Pascual. Amb l'equip dels Emirats ha guanyat la Lliga Adriàtica i ha debutat com a entrenador a l'Eurolliga. Abans havia dirigit el Zenit de Sant Petersburg i també la selecció eslovena, un que encara manté i que compaginarà amb el d'entrenador del Barça. D'altra banda, el Quintanars Manresa ja té recanvi per Marc Estany, que ha marxat al Barça d'assistent de Sekulić. El club vegenc que ha incorporat el tècnic de Sant Adrià de Besòs, Lluís Riera, com a nou assistent de Diego Ocampo. En futbol, l'Espanyol ha posat punt final a l'estada Navata amb una golejada sobre el Pau francès. Va imposar-se per 4-0 amb gols de Rafa Bauzà, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández, i va deixar bones sensacions. El proper test serà dissabte contra el Sabadell a 2:15 del matí a la ciutat esportiva Dani Jarque. El mitja punta barceloní Javi Hernández diu que cada cop tenen més bones sensacions sobre la gespa.
4: Sí, seguimos acumulando minutos. Sí que es verdad que veníamos a este partido con una carga bastante grande. El campo estaba bastante pesado, pero yo creo que hemos estado bastante bien. Que se vayan viendo las cosas que pide el míster, que yo creo que se van viendo poco a poco. Y nada, seguir trabajando, acumulando minutos y ya por ello.
3: De la seva banda, el Barça anunciarà avui el fitxatge de Karim Adeyemi per les properes 5 temporades. L'atacant alemany, provinent del Borussia Dortmund, fa dies que s'entrena en solitari a la ciutat esportiva. I a segona, el Girona juga a les 8 del vespre el segon partit de pretemporada al camp de la Unió Esportiva Olot, a la capital de la Garrotxa. El Barça femení ha presentat la central neerlandesa René Van Asten, que ha signat contracte fins al 2030. La nova joia del Barça arriba de l'Ajax amb només 19 anys després de debutar la selecció absoluta dels Països Baixos i aportarà al Barça potència física, capacitat d'anticipació, solidesa defensiva i una bona sortida de pilota. Més futbol, a la segona federació, el Reus ha renovat Andy Alarcón, el defensa central rapidenc amb més de 100 partits disputats amb la samarreta roig i negra. Disputarà la quarta temporada al Reus, ja ha arrencat la pretemporada i el nou entrenador Edu Albacar explica l'objectiu.
5: Està clar que el Reus ve d'uns anys molt bons, on ha anat pujant de categoria, podríem dir any tras any. L'any passat, el seu debut a segona ref va aconseguir una classificació molt bona, disputant un play-off. Treball està aquí, està fet. Intentarem donar-li continuïtat i exigir i apretar una miqueta més al jugador per si podem aconseguir algo i com a mínim igualar-lo. I a partir d'aquí, si podem aconseguir alguna cosa més, doncs benvingut sigui.
3: Dos apunts per acabar els esports. La selecció espanyola femenina de waterpolo ha guanyat contra Hongria per 8-7 als quarts de final de les World Cup finals a Sydney. Jugarà la semifinal contra Rússia i Marta en handbol. El Barça ja coneix els rivals de la fase de grups del Mundial de Clubs. L'equip de Carlos Ortega jugarà contra el Montada marroquí, el Pineiros brasiler i el vencedor de Los Angeles Zamalek.
2: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2, com sempre. Bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
7: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
8: La banda sonora del teu dia. El que quiere...

0: migdia.
1: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia després que a la primera us hem explicat que en una operació conjunta de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional s'ha desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i de municions que abastia grups criminals a Catalunya. La dirigia un reclús des de dins de la presó de Quatre Camins. S'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes al Penedès i a Barcelona. S'han decomissat 38 armes curtes, revòlvers, escopetes, un escut balístic, una granada, un miler de bales de diferents calibres i fins i tot tenien llest per vendre un llançacoets antitancs. També us hem explicat que Donald Trump ha arribat a un acord amb l'Aràbia Saudita per tal que aquest país tingui un programa nuclear civil pels pròxims 30 anys. L'administració nord-americana busca enfortir els lligams amb Riad en el context de la guerra amb l'Iran i, de passada, dotar el règim saudita de la mateixa capacitat nuclear que aparentment ja té l'Iran. Tot això, segons els experts, farà incrementar encara més el risc bèl·lic a l'Orient Mitjà. I ens hem fet ressò de l'aprovació al Parlament d'una reforma del Codi Civil que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual o aquelles que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. A partir d'ara, s'elimina la substitució d'una altra persona a l'hora de prendre decisions i es contempla, però, l'ajuda en cas de necessitar-la. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs que s'ha arribat a la recta final del judici pel cas Kitchen amb la cúpula del Ministeri de l'Interior de Mariano Rajoy, acusada d'orquestrar una operació parapolicial per robar informació sobre la comptabilitat B del Partit Popular a l'extresorer Luis Bárcenas. En la presentació del seu informe final, l'advocat de Jorge Fernández Díaz assegura que l'exministre n'estava al marge i nega que hi hagués cap operació il·legal.
3: A don Jorge Fernández Díaz le daba exactamente igual la información que pudiera tener el señor Bárcenas. Se desprende claramente que estamos ante una operación de inteligencia, no una operación parapolicial.
2: La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a l'exministre Fernández Díaz i per al seu número 2, Francisco Martínez. Per a l'excomissari Villarejo han sol·licitat 19. I ara hem sabut que el Producte Interior Brut d'Espanya va augmentar un 2,8% el 2025, segons l'Eurostat. Això és el doble que la mitjana de la Unió Europea, que va créixer un 1,4. Amb aquest resultat, l'Estat se situa com la setena economia comunitària amb més creixement, només per darrere d'Irlanda, Malta, Xipre, Polònia, Croàcia i també Lituània. Les dades de l'Oficina Estadística Europea mostren que el creixement el 2025 forma part d'una recuperació començada després del fort impacte de la pandèmia. I la Generalitat Valenciana, en mans del Partit Popular, ha aprovat aquest migdia els seus primers pressupostos, amb el suport del partit Vox, a canvi de posar per escrit i per primera vegada en una llei el concepte de prioritat nacional.
4: Con 53 votos a favor, 44 votos en contra, queda aprovada la totalidad de la ley.
2: El govern de Juanfran Pérez Llorca ha assumit el principi de prioritat nacional, impulsat per l'extrema dreta, que discrimina les persones nouvingudes a l'hora d'accedir a les ajudes socials per llogar un pis, per exemple. El govern del Partit Popular ha acceptat totes les modificacions que proposava Vox a canvi del seu suport, menys una, la que demanava tornar a retallar el pressupost de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. I Suma ha anunciat un acord amb el PSOE perquè el govern espanyol torni a aprovar un nou decret que promogui el preu dels contractes de lloguer fins a l'any 2028. En un comunicat, el soci minoritari del govern espanyol assegura que ja tenen un acord amb els socialistes per prorrogar-lo.
0: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 27%.

0: Trescat Info. Bona tarda, són les 4. Una trentena de dotacions dels bombers treballen en un incendi a Cervelló. Protecció Civil ha enviat un SLR per demanar el confinament de la urbanització de Can Paulet i les Rovires, on viu a prop de 300 persones. El foc, que és de vegetació forestal, crema des del carrer Raval Bessons i s'enfila muntanya amunt. Barcelona encadena 29 nits tòrrides seguides, la xifra més alta registrada fins ara en aquesta època de l'any. La primera quinzena de juliol ha estat la més càlida de les últimes 4 dècades, amb 11 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país. La Comissió Europea recorda a Espanya que els jutges han d'aplicar la sentència d'Europa sobre l'amnistia. El missatge de Brussel·les arriba una setmana després de la decisió del Tribunal Europeu de Justícia i hores després de la denúncia de Puigdemont sobre la negativa del Tribunal de Comptes a aplicar-li l'oblit judicial. Han desarticulat una organització de tràfic d'armes que dirigia un reclús des de la presó de Quatre Camins. L'operació policial ha permès detenir 9 persones i localitzar 2 arsenals d'armes, un al Pla del Penedès i un segon a Barcelona. Entre la quarantena d'armes intervingudes hi ha un llançacoets. Salvador Illa admet al Parlament de Catalunya que té un problema amb la baixa inversió de l'Estat al país. El president de la Generalitat reclama a Junts que ajudi a revertir les xifres, mentre que els de Carles Puigdemont li retreuen que no faci prou per millorar les inversions. L'administració Trump anuncia un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a Riad obtenir un programa nuclear civil. L'entesa busca enfortir els llaços bilaterals en un context de tensió per la guerra a l'Iran i desferma la preocupació dels experts per una possible escalada en la proliferació d'armes nuclears. Familiars, amics i institucions faran aquest divendres a Balaguer un acte en record de Josep Vallverdú, que va morir ahir als 103 anys. L'escriptor ha deixat 2 títols inèdits que es publicaran més endavant i també n'hi ha un tercer que està inacabat.
1: Esports. El Barça denunciarà oficialment a les pròximes hores el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, provinent del Borussia Dortmund. El Barça femení, per la seva banda, han presentat la central neerlandesa Renee Van Asten, de 19 anys, que firma per 4 temporades. El Barça de bàsquet s'ha oficialitzat que l'eslové Alexander Sekulic és el nou entrenador per les pròximes 2 temporades. I al Tour de França tenim en marxa la 17a etapa, l'última en un perfil pla abans que arribin les etapes dels Alps. Ara mateix 20 ciclistes marxen escapats, amb la figura destacada d'Egan Bernal al capdavant, que treu 26 segons al gran grup on hi figura el líder de la general, Tadej Pogacar.
0: I pel que fa al temps, tarda de sol i calor, tot i que la temperatura ha fluixat una mica respecte ahir, les màximes més altes quedaran prop dels 40 graus a Ponent, la Conca de Tremp, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. Cel terrós i nuvolades al Pirineu i al massís dels Ports, on podria caure alguna gotellada.
2: Trescat Info.
0: Ara són les 4 de la tarda i 4 minuts. Salutacions, sóc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 5.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música, al teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 26%.

0: Rescat Info.
1: Les 5, bona tarda. Una cinquantena de dotacions dels bombers treballen en un incendi a Cervelló, al Baix Llobregat. Protecció Civil ha enviat un SLR per demanar el confinament de les urbanitzacions de Camp Palauet i les Rovires, on viuen prop de 300 persones. El foc, que és de vegetació forestal, crema muntanya amunt mentre els mitjans aeris fan descàrregues d'aigua als dos flancs del foc per evitar que s'obrin. La Comissió Europea recorda a Espanya que els jutges han d'aplicar la sentència d'Europa sobre l'amnistia. Els missatges de Brussel·les arriba una setmana després de la decisió del Tribunal Europeu de Justícia i hores després de la denúncia de Puigdemont sobre la negativa del Tribunal de Comptes a aplicar-li l'oblit judicial. El govern espanyol aprovarà un nou decret per prorrogar 2 anys el preu dels lloguers. Ho han pactat Sumar i el PSOE després que el Congrés tombés a l'abril un decret similar amb els vots contraris de PP, Junts i a l'abstenció del PNB. El Consell de Ministres ho aprovarà la setmana vinent i al setembre tornarà al Congrés on caldran els vots de Junts i PNB. Feijóo culpa Pedro Sánchez de ser el nexe corruptor de totes les causes que afecten el PSOE i dona la legislatura per mort. El líder del PP també normalitza les relacions amb Junts i augura que milloraran. Desarticulen una organització de tràfic d'armes que dirigia un reclús des de la presó de Quatre Camins. L'operació policial ha permès detenir 9 persones i localitzar 2 arsenals d'armes, un al Pla del Penedès i un segon a Barcelona. Entre la quarantena d'armes intervingudes hi ha un llançacoets. Familiars i amics i institucions faran aquest divendres a Balaguer un acte de record de Josep Vallverdú, que va morir ahir als 103 anys. L'escriptor ha deixat 2 títols inèdits que es publicaran més endavant i també n'hi ha un tercer que està inacabat. L'administració Trump anuncia un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a Riad obtenir un programa nuclear civil. L'entesa busca enfortir els llaços bilaterals en un context de tensió per la guerra a l'Iran i desferma la preocupació dels experts per una possible escalada en la proliferació d'armes nuclears. I l'Avinguda Diagonal de Barcelona, Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària tindrà 10 noves parades d'autobusos interurbans en sentit sortida. A partir de la setmana que ve, l'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un corredor pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris.
2: Esports. Al Tour de França tenim en marxa els últims quilòmetres de la 17a etapa, concretament en falten 14. Jasper Stuyven continua encapçalant aquesta etapa amb 37 segons d'avantatge sobre un grup perseguidor i 6 minuts 26 segons respecte al gran grup, on hi figura Tadej Pogačar, el líder de la general. El Barça femení de futbol ha presentat aquest migdia la central neerlandesa Renee van Aasten, de 19 anys, que firma per 4 temporades, mentre que el masculí segueixen pendents de l'anunci de Karim Adeyemi, que demà podria ser presentat com a nou jugador blaugrana. El Barça de bàsquet sí que han fet oficial que l'eslové Alexander Sekulić és el nou entrenador per les pròximes 2 temporades.
1: Tarda de calor i sol, tot i que la temperatura ha afluixat una mica respecte a ahir. Les màximes més altes quedaran prop dels 40 graus a Ponent, la Conca de Tremp, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. Cel terrós i nuvolades al Pirineu i al massís dels Ports, on podria caure alguna gotellada.
0: 3CAT Info.
1: 3 minuts i mig per sobre de les 5 de la tarda. Soc el Marc Teixidó Valls i us acompanyaré fins al punt de les 6.
0: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: I a aquesta hora anem en directe cap a Cervelló perquè una cinquantena de bombers treballen per extingir l'incendi forestal que crema aquesta tarda entre Vallirana i Cervelló, al Baix Llobregat. El foc s'ha declarat en un camí de muntanya de Cervelló i avança cap a la urbanització de les Rovires.
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 24%.

0: La Comissió Europea recorda a Espanya que els jutges han d'aplicar la sentència d'Europa sobre l'amnistia. El missatge de Brussel·les arriba una setmana després de la decisió del Tribunal Europeu de Justícia i hores després de la denúncia de Puigdemont sobre la negativa del Tribunal de Comptes a aplicar-li l'oblit judicial. Avui un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals de l'UO. Una cinquantena de dotacions dels bombers treballen en un incendi a Cervelló, al Baix Llobregat. Protecció Civil ha enviat un SLR per demanar el confinament de les urbanitzacions de Can Paulet i les Rovires, on hi viuen prop de 300 persones. El foc és de vegetació forestal, l'afecta una superfície de 10 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. El govern espanyol aprovarà un nou decret per prorrogar 2 anys el preu dels lloguers. Ho han pactat Sumar i el PSOE després que el Congrés tombés a l'abril un decret similar amb els vots contraris del PP i de Junts i l'abstenció del PNB. El Consell de Ministres ho aprovarà la setmana vinent i el setembre tornarà al Congrés, on caldran els vots de Junts i el PNB. Feijóo culpa Pedro Sánchez de ser el nexe corruptor de totes les causes que afecten el PSOE i dona la legislatura per morta. El líder del PP també normalitza les relacions amb Junts i augura que milloraran. Desarticulen una organització de tràfic d'armes que dirigia un reclús des de la presó de Quatre Camins. L'operació policial ha permès detenir 9 persones i localitzar 2 arsenals d'armes, un al Pla del Penedès i un segon a Barcelona. Entre la quarantena d'armes intervingudes hi ha un llançacoets. I l'administració de Trump, que anuncia un acord amb l'Aràbia Saudita que permetrà a Riad obtenir un programa nuclear civil. L'entesa busca enfortir els llaços bilaterals en un context de tensió per la guerra a l'Iran i desferma la preocupació dels experts per una possible escalada en la proliferació d'armes nuclears. L'Avinguda Diagonal de Barcelona, Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària tindrà 10 noves parades d'autobusos interurbans en sentit sortida a partir de la setmana que ve serà. L'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un corredor pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris.
1: Esports. El Barça femení de futbol ha presentat la central neerlandesa Renee van Aasten, de 19 anys, que firma per 4 temporades, mentre que el Barça masculí segueix pendents de l'anunci de Karim Adeyemi, que demà podria ser anunciat i presentat com a nou jugador blaugrana. Triomfa l'esprint per Jasper Philipsen a la 17a etapa del Tour de França. Tadej Pogacar, que avui ha arribat a gairebé 9 minuts del vencedor, manté però el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons sobre Remco Evenepoel. I el Barça de bàsquet s'ha oficialitzat que l'eslové Alexander Sekulić és el nou entrenador blaugrana per les pròximes 2 temporades.
0: I darrer titular pel temps, tarda de sol i calor, tot i que la temperatura ha fluixat una mica respecte ahir. Les màximes més altes quedaran a prop dels 40 graus a Ponent, la Conca de Tremp, les Terres de l'Ebre i també la Catalunya Central. Cel terrós i nuvolades al Pirineu i al massís dels Ports, on podria caure alguna gotellada.
2: 3Cat Info.
0: Ens hi posem, són les 6 de la tarda i 4 minuts. Soc la Nati Adell i us acompanyaré fins al punt de les 7 de la tarda.
2: Descarrega't l'app.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 26%.

0: 3Cat Info.
1: Les 7. La Comissió Europea recorda a Espanya que els jutges han d'aplicar la sentència d'Europa sobre l'amnistia. El missatge de Brussel·les arriba una setmana després de la decisió del Tribunal Europeu de Justícia i hores després de la denúncia de Puigdemont sobre la negativa del Tribunal de Comptes a aplicar-li l'oblit judicial. Avui, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals de l'UO. L'incendi que crema des d'aquest migdia a Cervelló, al Baix Llobregat, continua actiu, però l'evolució és favorable. Els bombers asseguren que la superfície afectada és d'unes 16 hectàrees i es manté el confinament de 300 veïns de dues urbanitzacions. A la zona hi treballen una cinquantena de dotacions. Desarticulen una organització de tràfic d'armes que dirigia un reclús des de la presó de Quatre Camins. L'operació policial ha permès detenir 9 persones i localitzar dos arsenals d'armes, un al Pla de Penedès i un segon a Barcelona. Entre la quarantena d'armes intervingudes hi ha un llançacoets. Familiars, amics i institucions faran aquest divendres a Balaguer un acte de record de Josep Vallverdú, que va morir ahir als 103 anys. L'escriptor ha deixat dos títols inèdits que es publicaran més endavant i també n'hi ha un de tercer que està inacabat. El govern espanyol aprovarà un nou decret per prorrogar 2 anys els preus dels lloguers. Ho han pactat Sumar i el PSOE després que el Congrés tombés a l'abril un decret similar amb els vots contraris del PP i Junts i l'abstenció del PNB. El Consell de Ministres ho aprovarà la setmana vinent i al setembre tornarà al Congrés, on caldrà el vot de Junts i els nacionalistes bascos. Atac sense precedents d'un nou model d'intel·ligència artificial a una altra plataforma. L'empresa OpenAI admet que la nova creació va aconseguir accedir a internet sense que ningú li demanés i malgrat estar en un entorn aïllat. I ha mort Joan Roca, baixista d'Antònia Font, als 54 anys. El músic de banda mallorquina va participar a l'evolució del grup des dels inicis fins a convertir-lo en un fenomen musical. Antònia Font van tornar als escenaris el 2022 amb el disc i la gira Un Minut Estroboscòpica, després del seu comiat 8 anys enrere.
2: Esports. El Barça femení ha presentat la central neerlandesa René Van Asten, de 19 anys, que firma per 4 temporades, mentre que l'equip masculí segueix en pendents de l'anunci de Karim Adeyemi, que demà podria ser presentat com a nou jugador del Barça. Triomfa l'esprint per Jasper Philipsen a la 17a etapa del Tour de França. Tadej Pogacar, que avui ha arribat a gairebé 9 minuts del vencedor, manté, però, el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons sobre Remco Evenepoel. Demà comencen 3 etapes alpines. El Barça de bàsquet s'ha oficialitzat que l'eslové Aleksandar Sekulić és el nou entrenador per les pròximes 2 temporades.
1: Ha afluixat una mica la calor respecte ahir. Les màximes més altes han arribat als 39 graus, nuvolades i algun ruixat al Pirineu Oriental i a l'extrem sud. Aquest dijous la calor s'intensificarà, nou pic de calor amb màximes per sobre dels 40 graus a Ponent, cel terrós i xafogó a la costa.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 7 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 8.
0: 3Cat Info.
1: Comencem parlant de l'amnistia. La justícia ha amnistiat els 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre, 2 anys després de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia. Entre ells hi ha l'exconsellera Tània Verge, el diputat de Junts Josep Pagès i el catedràtic de Ciències Polítiques Jordi Matas, amb qui podem parlar a aquesta hora. Senyor Matas, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: En primer lloc, gràcies per atendre aquesta trucada de 3Cat Info. Com ha rebut l'amnistia?
3: Bueno, doncs, després, com dèieu, de...
0: FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 33%.

0: Apareix un esvoranc a les obres de soterrament de les vies de tren a Montcada. Bona tarda, són les 8.
1: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
0: El que sabem tot just a aquesta hora és que pel forat hi ha caigut una grua i que no hi ha persones ferides. Tècnics de DIF estudien ara mateix què és el que ha passat i avaluen també l'impacte que això pugui tenir en l'estabilitat del terreny, tant pel que fa a les vies de Rodalies, ara mateix suspeses la circulació a la R2, a la R2 Nord i la R11 en aquest tram, i també l'estabilitat pel que fa als veïns.
2: La idea es hacer una, esta primera etapa, lo que estamos haciendo es estabilizar lo que es el socavón, poner peso, tratar de parar la entrada de material al agujero, y estamos en esta fase. O sea, estamos todavía investigando y vamos tomando decisiones también pues casi en tiempo real.
3: Hem valorat la seguretat de l'entorn del lloc on havia ocorregut l'esdeveniment i hem traslladat la necessitat de, i em consta que així s'està fent, d'incrementar la monitorització de tots aquells elements de l'entorn que podien comportar cert risc.
0: Hem sentit primer el portaveu de DIF i després, ara mateix, Clara Latorre, cap d'intervenció dels bombers de Barcelona. De seguida ampliarem aquesta informació perquè DIF ha ofert una roda de premsa, una atenció als mitjans allà mateix a Montcada fa tan sols uns pocs minuts. A aquesta hora, a Catalunya Ràdio, el Catalunya Vespre, també pendents del foc que crema a Cervelló, al Baix Llobregat. Maria Costa.
4: Un foc evoluciona favorablement, tot i que encara està actiu, ha començat el camí al peu de la muntanya i ha arribat fins a l'urbanització de les Rovires, tot i que s'ha contingut. Ha afectat a dues parcel·les on hi havia una caseta de fusta i tres vehicles. Aquesta urbanització continua confinada, així com la del Paulet.
0: Gràcies, Maria. Tot això el dia que la Comissió Europea ha recordat a Espanya que els jutges han d'aplicar la sentència del TJUE sobre l'amnistia. I tot això passa molt poques hores després que Carles Puigdemont hagués denunciat que el Tribunal de Comptes es nega a aplicar-li l'oblit judicial. Al Catalunya Vespre també us explicarem que els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització familiar que traficava amb armes i municions per a grups criminals.
5: Diverses escopetes, un llançacoets antitanc, una granada de mà i bosses senceres plenes de munició de tots els calibres, i també, per sorpresa de tots, un escut balístic, però com d'aquí al terra, de grans dimensions.
0: I també sorprèn que el cap era un reclús que operava des de la presó de Quatre Camins. En total hi ha 9 persones detingudes. I atenció al gir que ha fet el cas Mango. Hi ha un nou testimoni inesperat. Una dona que ha explicat als Mossos que va rebre l'encàrrec de la terapeuta familiar de buscar rutes extremes per portar a la pràctica la seva teràpia de confrontació entre pare i fill, i que va acompanyar Jonathan Andic a fer el recorregut pocs dies abans de la mort del pare. I entrevistarem l'experta en intel·ligència artificial, Karina Giver, per saber més del que ja es considera el primer atac autònom i no controlat d'un model d'intel·ligència artificial de la creadora del xat GPT. La màquina s'hauria revelat, segons la companyia, i va atacar una empresa rival, un incident sense precedents de ciberseguretat.

0: El grup Antònia Font perd un dels seus membres fundadors i baixista.
1: Ràdio Arbúcies.
2: 107.6
3: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 35%.

0: Quina calorada, eh?
1: Fa molta calor.
0: És impressionant, eh? I això sí, que sí, encara queda molt d'estiu per endavant, eh?
1: Sí, sí, que l'hem de
0: començar. Nosaltres tot, per nosaltres tot, perquè clar, comencem avui el primer especial, sí, d'estiu. Sí. Ep, llum vermella, comencem.
1: Som-hi.
0: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
1: Hola Amadeu, hola a tothom. El programa que esteu escoltant l'hem penjat al nostre web festafesta.cat el divendres 17 de juliol de 2026, diada de Santa Justa i Santa Rufina. I atenció, perquè encetem oficialment el Bon Temps Radiofònic amb el nostre primer programa especial d'estiu. Som el número 854 de la nostra etapa digital i el 2643 de tota la nostra història, i com passa el temps.
0: I tant, Laia, un estiu que ve carregadíssim de festes majors i celebracions arreu del país. Estigueu molt atents, perquè aquests dies tenim cites festives imprescindibles a municipis com el Vinyana, el Canà, Calafell, l'Escala, Navata, el barri mariner del Serrallo a Tarragona, a Pratdip, a Montesquiu, a Ullà, a Quart o a Puigcerdà. Però entre les moltes i moltes i moltes poblacions que estan de festa, la cultura popular, ja ho veieu, no tanca ni per vacances.
1: I recordeu que trobareu tots els detalls d'aquestes festes i molt més al nostre web festafesta.cat. I pel que fa al menú d'avui, tindrem una conversa ben refrescant, dividida en dues parts, amb en Joan Codina i la Clara Ribatallada de Fem-ho de Traca.
0: Doncs això, ens esperen 55 minuts de cultura popular, de la bona, de veritat, en format radiofònic. Ens acompanyeu en aquesta primera travessa estiuenca?
1: Som-hi, que comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Ja sabeu, però mai està de més recordar-ho. El Festa Festa el podeu seguir dia a dia per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i a través del nostre canal de Telegram.
1: I si preferiu escoltar-nos mentre passegeu o feu un vermutet a la fresca, ens teniu a l'abast Apple Podcast, Spotify i Overcast. A més de poder recuperar els àudios al portal Tornaveu i al web de l'Institut de Cultura de Barcelona. Una abraçada ben forta també a totes les emissores de ràdio locals que ens sintonitzeu setmana rere setmana.
0: I avui el programa és una mica diferent per ser un especial d'estiu, però l'actualitat informativa no ens abandona. Tindrem les notícies del Tornaveu amb l'Emma Robres i farem una ullada a les places castelleres de la mà de la Sara Soriol amb el seu especial baròmetre castell.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.
1: Ara és el moment de connectar amb el batec de l'associacionisme cultural. Anem a veure què es cou a les redaccions. Benvinguda, Emma Robres, una setmana més. Volem saber ja quines són les notícies del Tornaveu per aquesta setmana.
2: Festa, festa!
3: Les notícies del Tornaveu.
5: L'ENS de l'Associacionisme Cultural Català ha convocat els novens premis Antoni Carné amb l'objectiu de reconèixer les bones pràctiques associatives i els projectes de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial.
6: Des de l'ENS, com explica Rosa Maria Provencio, la seva presidenta, trobaven a faltar un espai on poder celebrar la implicació i l'esforç de les persones rere les nostres activitats de cultura popular.
7: Hem de posar en relleu que hi ha activitats que fan gent del carrer, gent que es reuneix fora d'hores i que fa una feina extraordinària. Però, clar, aquesta no surt als diaris. Llavors, nosaltres, com a centre que recull tota l'activitat de cultura popular de les diferents federacions amb totes les modalitats agudes i per haver, doncs nosaltres ho volem posar en evidència.
6: Les bases estableixen tres categories de lliure participació: a l'activitat, al projecte i a l'entitat. Per optar-hi, s'han de presentar les candidatures abans del 30 de setembre inclòs, al correu premis@ens.cat. El jurat estarà format per tres representants de la Junta Directiva de l'ENS, un representant d'una federació nacional, el representant d'una entitat de base i un expert en gestió cultural o patrimoni cultural immaterial. S'espera que amb aquesta diversitat pugui fer-se una avaluació molt més rigorosa i justa. Una de les novetats en les bases d'enguany és la discriminació positiva a aquelles entitats que o bé estiguin associades a una federació cultural d'àmbit nacional o bé en siguin una. D'aquesta manera, l'ENS vol prestigiar la importància estratègica de les federacions en el teixit associatiu. El foc, la pólvora, els correfocs, els balls de diables i els versots, si bé poden gaudir-se tot l'any, a l'estiu s'intensifiquen, en especial a diverses localitats de les comarques del Garraf, el Penedès, Tarragonès i el Camp. Avui aquí en destacarem tres. És especialment esperada la Festa Major de Sant Quintí de Mediona. El tret de sortida el farà el 36è correfoc, el 14 d'agost, ja un emblema de la localitat. En el correfoc, els diables de Sant Quintí canvien la tradicionalitat del seu ball per realitzar un gran espectacle de foc. Durant els dies de Festa Major, el 15 i el 16 d'agost, els diables també faran diverses actuacions, de les quals en destaca el típic, una representació de la lluita entre l'exèrcit del bé i el mal, en què, a diferència dels altres balls parlats, la lluita acaba en empat. El 15 d'agost és també un dia assenyalat per Vilanova i la Geltrú, amb la cercavila de l'Espígol. Aquest acte forma part de la Festa Major del nucli de la Geltrú i no serà l'únic acte on podran veure's. Podrem esperar-los a la Tronada Infernal o al Tomb de Foc, que concentra una bona mostra de bèsties de foc i percussió de Catalunya. Per últim, a les acaballes de l'estiu, és el torn de les impressionants festes de Santa Tecla, que, malgrat no tenir-ne el programa encara, podem esperar que les encetin i les acabin els diables de la ciutat.
0: Moltes gràcies, Emma Robres. Ens retrobem la setmana vinent amb més actualitat. I de la informació general saltem directament al món de les torres humanes, perquè la temporada castellera crema de valent. Crema com el sol, bàsicament, com el sol de juliol. És el baròmetre casteller amb Carles Esteve. Endavant.
3: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller amb Carles Esteve.
3: Els matalassers recuperen el castell de nou.
4: Hola, companys, tornem a ser aquí per relatar les novetats del Baròmetre Estrella. Els Xiquets de Tarragona han estrenat el 4 de 9 i han aconseguit tornar a la condició de Colla Nou, l'últim castell de nou descarregat d'etapa del 2024. Per la seva banda, els Capgrossos de Mataró han estrenat el 7 de 8. Els Xiquets de Serrallo s'han tornat a superar aconseguint ara el primer 3 de 8 descarregat de la colla. Per la seva banda, els de Lleida han coronat el Pilar de 6, que no feien des del 2024. Els Segals d'Osona han completat el 4 de 8 que tenien a mitges i els Nens de la Torre han revalidat el 2 de 7. Els Cargolins d'Esplugues han presentat l'inusual 4 de 7 aixecat per sota. La Jor de Sitges i els d'Esparreguera han sumat el 3 de 7 per sota. Els del Poble Sec han completat el 4 de 7 amb l'agulla, mentre que els Castellers d'Alcafulla l'han coronat, castell que no feien també des del 2024. Els Torraires de Montblanc han estrenat el Pilar de 5 i el 2 de 6, els Matossers de Molins de Rei han tret el 2 de 6 i els Castellers de la Droga han sumat el 5 de 6. Finalment, els Salats de Súria han completat el Caseller amb 3 castells de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
1: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquest Baròmetre Casteller.
8: Festa, festa!
1: Obrim el nostre espai musical. Anem cap al País Valencià per escoltar una veu indispensable de la nostra música d'arrel. Ell és en Jonathan Penalba i ens interpreta la cançó de La Rosa de Paper, que la gaudiu.

0: Quina rosa de paper més preciosa aquesta que ens ha regalat amb la seva veu, en Jonathan Penalba. Tot un luxe poder començar i sintonitzar aquest ritme de l'estiu del Festa Festa.
1: Festa Festa, estiu 2026.
0: Avui tenim el plaer de xerrar de projectes de música de tradició amb bons amics del programa, perquè es van fer molt bons amics allà a Manresa.
2: Exacte. Ara connectem i obrim el micròfon per encetar aquesta primera part de la nostra conversa amb en Joan Codina i la Clara Ribatallada, en representació de la Federació de Música i Dansa Tradicional de Catalunya, la FEMU de Traca. Una conversa que vam mantenir, com deies, i enregistrar a Manresa dins el marc de la Fira Mediterrània.
0: Doncs res, aquí continuem a la plaça Sant Domènec, aquí en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa, i aquí passen moltes coses, i passen molt, no només passen moltes coses, sinó que està passant molta gent pel Festa Festa, està passant molta gent per aquesta carpa, i molta gent que té coses a explicar-nos, coses que donen, gent que dona valor afegit a la nostra activitat de cultura popular, i gent que fan que aquest món sigui possible i que sigui molt i molt xulo. Ai que sí? Doncs mireu, ara farem una entrevista a una gent que avui hem fet aquí a la Fira del Mediterrani, hem fet una assemblea. I atenció al nom, eh? Aquell dia no tenien gent de màrqueting i li van posar FEMU de Traca. FEMU de Traca, que és la Federació Catalana de Músiques i Danses Tradicionals, que avui han celebrat, doncs, aquesta assemblea. No és la primera que fan, és a dir, aquesta gent ja té un rodatge, eh? Ja té un rodatge, però sempre vinculat darrerament aquí a la Fira. Els seus grans esdeveniments han passat aquí a la Fira, i per explicar-nos què és això del FEMU de Traca, hem portat el Joan Codina Vila, que és de Sabadell. Hola, Joan, què tal?
3: Bona tarda.
0: Bona tarda. I la Clara Ribatallada, que és d'Arbúcies.
4: Sí, senyor. Bona tarda.
0: Bona tarda. Escolta-me, benvinguts al Festa Festa.
4: Moltes gràcies.
0: Ha de ser el Festa Festa que sapigueu, si no ho sabíeu encara, ha de convertir-se en la vostra casa. És el mitjà de comunicació que, d'alguna manera, està atent a tot el que passa en el món de la cultura popular, més enllà de l'activitat pròpia de ballar, cremar, portar gegants, etc etc. I en aquest cas, avui ens volem fer ressò d'això, del FEMU de Traca. Escolteu-me, què és aquesta federació?
4: Doncs això, ho has dit molt bé, és la Federació Catalana de Músiques i Danses Tradicionals. Fins a arribar a aquest nom vam tenir un llarg debat sobre quin era el nom òptim per representar-nos.
0: I, com devien ser els altres, eh?
4: Bueno, vam arribar aquí una mica amb voluntat, és a dir, això sorgeix d'una sèrie de trobades que ja s'havien anat fent prèviament al llarg de molts anys, del que en dèiem aplec d'associacions, on associacions que arreu del territori muntem activitats al voltant del ball participatiu d'arrel tradicional, ens trobàvem per compartir coses, no? Compartir inquietuds, experiències, per coordinar-nos, per fer xarxa, per intentar no trepitjar-nos els uns als altres quan programàvem coses, per comentar dificultats amb què alguns es trobaven i que potser un altre també hi havia passat i ens podíem ajudar mútuament. Bueno, això, treballar plegades, no? I tot això després es va anar concretat en una forma, no?, que buscàvem i que al final vam decidir que fos la forma de federació, ja que érem una colla d'associacions i ens va semblar que la federació era una forma que podia encaixar bé amb això, i llavors va venir el procés de trobar-hi un nom que, en el qual totes ens sentíssim representades, i aquí doncs hi va haver això, un debat important, no?, perquè doncs algunes associacions s'identifiquen amb les etiquetes de ball folk, altres no, buscàvem també alguna cosa que ens pogués explicar però que tampoc ens limités, que fos prou oberta com per donar cabuda a tothom que, amb qui compartim objectius i mirada, i que puguem doncs caminar plegades, i alhora que fos doncs prou definitòria i explicativa. I bueno, després de debatre molt, vam anar obrint mirades, i al final músiques i danses tradicionals és molt genèric, però després a través de l'activitat, no, ja es concreta més en aquesta mirada sobre el ball participatiu i al voltant de l'arrel tradicional. Per tant, són com els elements que més ens representen, diguem. La participació, és a dir, tot allò que té d'espontani quan un grup de gent es troben per ballar plegades una música que a poder ser també està sonant en directe, i doncs, per altra banda, el fet de l'arrel tradicional.
0: Ha sortit ja el primer concepte que hem d'aclarir una mica per la gent que ens escolta sàpiga de què estem parlant i de què no estem parlant. Uh-huh. Quan parlem de ball participatiu, de què estem parlant?
4: Estem parlant sobretot de persones que s'apleguen en un esdeveniment per ballar plegades. d'una manera això, espontània, no coreografiada prèviament, és a dir, no estem parlant d'una exhibició d'un esbart, no estem parlant d'un espectacle que s'hagi assajat prèviament i es posi en escena, sinó que estem parlant d'una ballada, que pot ser al carrer, que pot ser en una sala, que pot ser entre gent que es coneixen o no es coneixen, i sol ser un espai on sonen una sèrie de gèneres que la gent que és habitual en aquest tipus de ballades doncs ja identifica i ja coneix i pot ballar prèviament, i la gent que no té aquest contacte previ, no té aquesta experiència, doncs per imitació o perquè hi ha algú que està facilitant l'accés, doncs s'hi pot afegir d'una manera, o sigui, mentre l'actitud sigui això, respectuosa, tothom s'hi pot afegir, en sàpiga, no en sàpiga, és a dir, que no és una cosa ni que prèviament s'assagi ni que després es mostri en públic, sinó que es dona espontàniament a la plaça o a l'espai on es faci.
0: La vostra activitat, més, després entrarem amb la vostra activitat al detall, per dir-ho d'alguna manera, però la vostra activitat o la vostra existència, d'alguna manera, sempre, des de que us veu presentar en públic, per dir-ho d'alguna manera, sempre ha tingut un vincle, no?, amb aquesta fira, amb la Fira Mediterrània Manresa. Els grans esdeveniments, diguéssim, associatius de la vostra federació han passat aquí.
3: A veure, és veritat que la fira és un espai privilegiat per tenir altaveu, per donar-nos a conèixer, però la veritat és que jo crec que hi ha hagut esdeveniments de tot el territori. Justament una de les intencions de la federació és aplegar, és això que ha explicat la Clara, la federació ha nascut molt des de baix, des d'unes associacions que es van començar a reunir, i ha sigut molts anys més tard que hem vist la necessitat de formalitzar aquestes trobades. Però aquestes trobades han tingut, o sigui, Vic també ha sigut un lloc molt important, Girona ha sigut un lloc molt important, és a dir, que els anfitrions han anat rodant, sense obviar que Manresa és un centre evidentment important, i per això doncs també la nostra presentació oficial vam voler aprofitar l'esdeveniment de la Fira Mediterrània, però ja et dic, intentem que tot el territori tingui, per nosaltres és important i té una presència molt especial.
0: Us vau presentar en públic, si no recordo malament, el 7 d'octubre del 2023, aquí en el marc de la Fira. Des del 2023 fins ara, què ha passat?
4: Doncs han passat moltes coses, d'altres potser ens hauria agradat que haguessin passat i encara no han passat, però hi continuarem treballant.
0: Però passaran.
4: Però passaran.
0: Passaran, i tant que sí.
4: Sí, de fet nosaltres, diguem, ens vam constituir com a federació a finals del 2022. I ja veníem d'això, d'una trajectòria d'almenys 9 anys previs d'aquestes trobades informals que en dèiem aplecs d'associacions. I llavors, doncs, quan vam decidir fer la presentació pública amb una roda de premsa i tot, per temporalitat i també per idoneïtat del context, doncs vam escollir la fira, que a més sempre ens ha posat les coses molt fàcils per celebrar assemblees aquí, per fer-hi la presentació ara fa 2 anys i per tota una sèrie de coses que hem estat treballant després col·laborativament amb la fira, amb la qual cosa tot l'agraïment a les portes obertes que des de la Fira Mediterrània han tingut sempre cap a nosaltres. I vam decidir aquest espai i des de llavors hem començat a activar una sèrie de coses, és a dir, prèviament ja hi havia hagut molta feina interna fins a arribar a la forma legal de la federació i tot el procés que això suposa, no? De fer uns estatuts i posar-nos d'acord en cada una de les coses, no? En els objectius, en la Junta. Vam tenir una comissió que en dèiem comissió de governança, que es va dedicar molt a treballar com funcionaríem internament i com ens organitzaríem. I per tant ja hi havia, abans d'aquesta roda de premsa de presentació, tota una feina feta, i des d'aquell moment, ara fa 2 anys fins ara, s'ha fet altres feines, no? I s'estan continuant fent. Una, molt en la direcció de continuar aglutinant associacions perquè en van sortint de noves, perquè n'hi ha d'altres que potser ja estaven funcionant però no les coneixíem o no ens coneixien a nosaltres, i doncs d'anar teixint aquesta xarxa de complicitats entre diverses entitats arreu del territori que estem fent feina al voltant del ball participatiu d'arrel tradicional, i alhora doncs d'anar creant recursos que puguin servir per enfortir aquest sector, tant a nivell de donar suport a les entitats, per exemple de facilitar informació sobre les subvencions, les convocatòries que van sortint, etc. Com a nivell també de programadors, de intentar facilitar recursos perquè el ball participatiu s'entengui també com un espai que, més enllà del que programem les pròpies entitats, pugui ser programable per ajuntaments o per equipaments que fan cicles de programació, etc. Llavors, en aquest sentit estem fent una feina d'identificar grups i músics que fan música per al ball participatiu, i hem creat una guia de grups i músics, i un altre treball d'identificar mestres de dansa, no, que també estan en actiu en el sector i s'està fent també un treball en tot aquest àmbit. Amb la idea tant això, no, de crear espais de trobada, de debat, de treball entre aquests sectors i de donar-los a conèixer a fora. Llavors estem fent també feina de comunicació, no, d'explicar, d'explicar-nos qui som, què fem. Estem fent també feina de coordinació, no, per exemple, de tenir una agenda compartida on tothom pugui anunciar les ballades que fa o els tallers que fa, tant per intentar no contraprogramar-nos com també per donar a conèixer i que arribi més fàcilment en el públic destinatari. Llavors estem fent una feina també de construcció de discurs, de debat, de reflexió al voltant del sector i una feina d'intentar anar construint experiències de bones pràctiques o una mica també de pautes de com ens agradaria que funcionés això, perquè a nivell contractual doncs, hi ha moltes mancances, a nivell a vegades de consideracions tècniques també falta fer pedagogia, no? de coses que calen perquè una ballada funcioni correctament. No, anar treballant tant a nivell ideològic i discursiu en aquests temes com després a un nivell pràctic també convertir-ho en coses que puguem compartir amb els programadors o amb el públic, no, perquè això funcioni.
0: Quantes entitats, organitzacions o quantes entitats esteu plegades sota aquesta federació i de quins pobles, de quines viles, de quines ciutats? Qui aplega aquesta federació? Com són aquestes entitats?
3: Ara mateix estem amb més d'una dotzena d'entitats que s'han federat, però val a dir que durant tots els anys previs, durant aquests aplecs d'associacions, hi ha hagut moltes més, i moltes més que jo crec que segueixen connectades. El que passa és que aquest pas de formalitzar, de federar-se, com que encara estem una mica a les beceroles, la cosa va lenta, hi ha moltes entitats que s'ho estan mirant, rumiant, també ho estan debatent, però diguem que dins del país, aquestes entitats que han estat actives en algun moment o altre de tota aquesta construcció, tranquil·lament 30-40.
0: I així és per dir-ho d'alguna manera, no cal que les esmenteu totes, ja sé que ara haureu de fer lleig, no? però amb un comunicatiu és així, qui hi ha aquí que puguem identificar?
4: Home, que es puguin identificar així fàcilment, hi ha entitats referents, no? Perquè fa molts anys que programen ballades participatives, com pot ser la Plaça del Rei de Barcelona, com pot ser Corrambla Girona, com pot ser Tradivall, com pot ser Treure Ball, com
3: Passa
4: pot ser
3: Pas
4: al Pas, Dansetes a Sabadell, Loca Rosa a Vic. Sí que és veritat que a nivell territorial, i això és una cosa que volem millorar, però hi estem treballant també, el gruix d'entitats ens concentrem, diguem, comarques de Barcelona i Girona. Tenim representació al Maresme, per exemple, en Trasvals, comarques gironines, que ja he citat també Corrambla, llavors hi ha la Cur, el Berguedà, però la cosa queda molt així entre comarques barcelonines i gironines i tenim contacte i en altres moments de plecs previs hem estat en contacte amb i han estat implicades entitats de Lleida i del sud, però pel que sigui en formalitzar les adhesions a la federació, doncs estem encara en procés de recuperar gent que havia estat més activa. També ens passa que moltes d'aquestes entitats, diguem que hi ha una realitat molt diferent d'entitats, no? Des d'entitats alguna molt poca, més gran amb personal propi i amb una capacitat de recursos i de mobilització més gran, moltes entitats molt petites que fan una feina local importantíssima i valuosíssima, però local, no?
3: Potser fins i tot no estan ni constituïts com a associació.
4: Sí.
3: Que això també és com una petita dificultat.
4: També hi han representats grups que estan treballant molt bé a la zona del Pirineu, però alguns encara, per exemple, no estan legalment constituïts com a associació, sinó que tenen altres formes d'organització i de participació que són supervàlides i superefectives per estar fent el que fan, però que a vegades llavors l'encaix amb una federació que ja li trobem, també l'encaix sí. A un nivell més informal, però... Bueno. Llavors, això, no? que algunes d'aquestes entitats són petites, tenen doncs, poques persones que ho estan liderant i la feina de liderar una entitat ja requereix molt, no? de compromís i de participació i a vegades, llavors, com sumar-hi la participació a una superentitat com pot ser una federació, doncs no tothom té la disponibilitat en tot moment de fer-la. Però bé, tenim allò com contactes fets amb moltes entitats, no? O Folk a Olot, en altres territoris que en algun moment doncs, també s'hi han fet sinergies i les portes són obertes per poder-hi continuar.
0: majoritàriament les entitats que teniu, pel que entenc, programen ballades en els seus municipis, en els seus barris, no? Com seria la dinàmica d'una entitat d'aquest tipus? Deuen tenir un comú denominador, tot i que cadascú té la seva personalitat, però que més o menys tots us deveu moure d'una manera bastant similar, no? O no?
3: Depèn, eh? Crec que no.
0: Explica'm això.
3: És també un dels grans reptes de la federació, és a dir, que jo crec que també el fet de federar-nos ens ha portat a un debat, a unes discussions, i ara mateix estem fent servir un vocabulari, això de ball participatiu, és una cosa que abans no, ni ho dèiem, no? Ball folk, i clar, a partir d'aquí ens hem adonat que no tothom s'identifica amb això, perquè no totes les entitats treballen sota el mateix supòsit. Hi ha entitats, per exemple, Passa el Pas, que jo crec que ara estic parlant també en boca de coses que no conec, però a mi la sensació que em dona amb gent de Passa el Pas és tota una sèrie de gent que van assistir a uns cursos de danses d'Europa de l'Est, de danses gregues, que fins i tot han viatjat, han anat a conèixer formadors, i que per no perdre aquest vincle, doncs se segueixen trobant per seguir ballant aquestes danses, per seguir-les recordant, i tot i que és música d'arrel, música tradicional, però d'una cultura bastant exòtica a la nostra. En canvi, hi ha altres entitats que el que els hi preocupa o el seu pal de paller o el que volen fomentar és una cultura molt propera, molt del territori, de les danses que es ballen a la comarca i que també les volen recuperar. La Plaça del Rei també va néixer com un anem a recordar aquelles danses que havíem après, això estem parlant ja de fa 40 anys,
0: sí, sí.
3: I que ha evolucionat cap al que és a dia d'avui, és a dir que no només els punts de partida a vegades poden ser molt dispars, sinó que a més l'evolució que hagi pogut tenir una pròpia entitat també ha acabat donant lloc a activitats bastant diferents. Per exemple, a Cur, una de l'activitat estrella que té és un festival que es munta al setembre, el Berguedà Folk, que té una afluència que és considerable i remarcable. I en canvi hi ha una altra entitat que potser el que farà és un curs de danses per la gent del barri, com a molt programarà un sarau. Tenim nosaltres aquí també com un repte, com a federació, que és una de les coses que més estem tenint en compte, i és aquesta cosa inclusiva, de que totes les entitats puguin veure-hi a la federació el seu lloc i el seu espai.
0: Mm-hmm. Ara has tret un altre concepte que potser el tenim, alguns el sabem o no. Has dit sarau. Mm-hmm. Què és un sarau?
3: Això també ha sigut com d'aquestes paraules o d'aquests conceptes que hem com anat treballant o potenciant.
0: No, t'ho dic perquè per mi un sarau és un sarau de carnaval a Barcelona, segle XVIII, XIX, XX, uh-huh. Principis del XX, gent que s'agrupava per ballar per carnaval.
4: Sí,
0: eren
4: els saraus. Per definició, sarau és un grup de gent que s'ho passa bé ballant. I això, com a definició, a mi em sembla fabulosa.
3: Festa al voltant del ball.
4: Sí, és un passar-s'ho bé a través de l'activitat del ball.
3: Sí, sí, també, que... això de sarau també ve una miqueta de la cera, de la tarda, de la nit, de la foscor, una miqueta, eh?
0: Sí,
3: la serenata, no?
0: És sarau que... sempre és vespre. Sí, sempre sí. Els ubicos vespres,
3: en sarau. Tot i que vas, en fem a ple migdia, no? Però vaja, diguem-ne que amb el que ens hem quedat nosaltres és aquest concepte de festa al voltant del ball.
0: Uh-huh.
3: I que llavors, hi ha ara, més ingredients, no?
4: Sí, ara és com que el terme s'està agafant per definir aquests espais participatius, oberts, on tothom que vulgui pot participar, que s'articulen al voltant de la música en directe i del ball. És a dir, que hi ha un grup de persones que s'apleguen i toquen espontàniament. Això també és possible perquè s'ha anat construint un repertori, com diguem, de punt de trobada, no? Que és un repertori potser conegut o popular entre els músics d'arrel tradicional, però no sempre ha de ser així. A vegades, doncs, no sé, hi ha gent que fa una proposta i qui pot s'hi suma i qui no la sap, doncs, pica de mans i també s'hi val. I és això, no? Com una articulació espontània de música que es dona en aquell moment a través de músics que potser habitualment no toquen junts, potser no s'han vist mai abans, potser ni es coneixien i es troben allà i comparteixen aquella estona de música amb l'afegit, perquè això fins aquí podria ser una jam session, per entendre'ns, però amb l'afegit que els gèneres que es toquen són ballables i llavors també hi ha aquest espai compartit de participació en la dansa. I aquest seria... No tothom en diu sarau, vull dir, d'aquesta fórmula hi ha algunes entitats que la programem sota el nom de punt de trobada, hi ha altres entitats que en diuen d'altres maneres.
3: Jam, inclús en diuen sí. Jam o jam tradicional.
4: Però sí que últimament està sonant aquest nom de sarau per definir això, aquests espais, no? Mm. On hi pot haver cant, hi pot haver música, hi pot haver ball, i fins i tot hi poden quebre altres manifestacions espontànies, eh? Un pot sortir i explicar un acudit, si li vol. Però...
3: Llegir poesia, sí. El menjar també és un aspecte important de la festa.
0: Sempre.
3: Això és,
0: sempre.
3: Això és important.
0: Ma ballar, no sé, però a mi el menjar sempre m'hi trobareu, eh? Sempre, eh? Podeu ballar bé, però menjar, escolta'm, el menjar no pot faltar mai.
4: I aquesta és una de les formes que algunes entitats fan servir recorrent aparentment, no? Això que deia abans en Joan, que les entitats que formen part de Fem-ho de Traca són molt diverses i les seves activitats, per tant, també són molt diverses, però sí que hi ha alguna sèrie d'activitats que solen ser comunes o habituals, no en totes, però que moltes entitats les utilitzem. Una són els espais de formació, com els tallers, no? Tallers de dansa, monogràfics, tallers per a músics perquè toquin per al ball, i l'altre són els saraus, no? O punts de trobada, o jams, o diem-ne com vulguem. I llavors també hi ha la programació de ballades, doncs, amb grups de música o amb músics professionals que se'ls contracta per fer una ballada, que això pot tenir un format, doncs, de ballada esporàdica o de festival o així, no? I dintre d'aquest ventall i d'altres, perquè llavors hi ha altres entitats que encara fan altres coses, una mica es va configurant el mapa aquest, no? De les activitats que fan les entitats que formen part de Fem-ho de Traca.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
2: Un plaer compartir una estona amb la gent de Fem-ho de Traca. Continuem parlant de la música d'arrel i del teixit associatiu. Us deixem amb aquesta segona part de la conversa amb en Joan Codina i la Clara Riba Tallada de la Fem-ho de Traca. Recordem aquesta conversa que vam mantenir i enregistrar a Manresa dins del marc de la Fira Mediterrània.
0: Per conèixer-vos una mica i poder preparar una miqueta aquesta conversa que estem mantenint, perquè ja us he de dir, jo no us coneixia de res, més enllà del seguiment o del coneixement que pugui tenir com a persona que està en un mitjà especialitzada en cultura popular, però clar, nosaltres no ho sabem tot i necessitem que ens ho expliqueu les coses. Doncs el vostre Instagram explica moltes coses, de més de les que us penseu, fins i tot en els colors que escolliu per comunicar. I com mapegeu les vostres idees en Instagram? Parla molt de vosaltres, no? I, per exemple, hi ha un mapa, teniu un mapa que parla dels vostres equips de treball. Uh-huh. Va, tu abans n'has apuntat un, que crec que ha sigut molt important per vosaltres, que ha sigut la governança.
4: Sí.
0: Però allà hi ha molts equips de treball, hi ha un mapa que hi ha molts equips de treball, que també diu molt de com vosaltres voleu treballar.
4: Sí, aquí es nota molt que això ha sortit des de baix, no? Perquè tenim una estructura molt horitzontal, i en aquest sentit hi ha una junta perquè hi ha de ser, perquè per constituir la federació, doncs, s'havia de formalitzar una junta, però diguem, el poder de decisió el té l'assemblea i la capacitat de treball el tenen les comissions. I són comissions que es poden crear per generació espontània, és a dir, ara hi ha aquelles que són les que tenim en aquest organigrama que has vist a Instagram.
0: Que són?
4: Que ara te les diré, però que això van sorgint i es van fonent a mesura de les necessitats i de les ganes i els impulsos de les persones. Si ve algú i diu, ostres, és que s'hauria de parlar de no sé què tal, vinga, fes una comissió i som-hi, no? Llavors ara mateix les que tenim, a part d'aquesta de governança que va tenir molt de pes a l'inici per això, no?, configurar com ens organitzàvem i com funcionàvem i que ara està com més en hibernació, diguem, tenim una comissió de comunicació que és la que s'encarrega d'alimentar les xarxes socials, els continguts per la web, etc. Hi ha una comissió que en diem IT, d'informació i tecnologia, que és la que porta totes les eines informàtiques de la web, del calendari, i que fa possible, doncs, que...
0: Teniu web, eh?
4: Tenim una web,
0: sí. Està activa, aquí no hi he entrat.
4: Femodetraca.cat.
0: Repetim, eh? Femodetraca.cat.
4: Exacte. Llavors tenim la comissió d'economia, que és la que porta els números.
0: Aquests són aquells que quan els dius podem fer això et diuen no. Ai?
4: Sí,
0: els d'economia sempre són així. Són així, totes les entitats. Vas al tresorer, és que hem pensat. Quan dius pensat, diu no. Dius, hosti, però si hem vingut a fer coses, no?
4: De moment estem en aquesta fase de fem coses sense diners. Però com que som molt creatius,
0: fantàstic,
4: ho podem fer.
0: Això. És fantàstic això.
4: Llavors tenim una comissió, que és la de Gremi, que és aquesta que està
0: aquesta
4: fent aquest treball.
0: Aquesta m'ha cridat l'atenció.
4: T'ha agradat, eh? T'ha agradat
0: el nom, Gremi.
4: Ens hi vam pensar, amb els noms, els vam triar molt a consciència. Doncs aquesta de Gremi bàsicament fa aquest treball de fer xarxa, no? De moment hem començat per el treball amb músics i grups de música que fan música per al ball tradicional, llavors també el grup aquest de mestres de dansa, però amb la idea, i a part del grup pròpiament d'associacions, no?, que també el treballem des de gremi, i hi ha la idea de més endavant poder fer també com un directori de tècnics de so que treballen específicament per, o que tenen coneixements per poder treballar amb qualitat en els grups de música tradicional, no?, perquè a vegades també et passa, et programen en un lloc, vas allà i el tècnic de so no ha sentit mai un acordió diatònic i no sap com sona, o no sap on col·locar un micro per sonoritzar una gralla o el que sigui, no? Llavors, doncs això, no? També tenim ganes d'obrir cap aquí i llavors també de fer un treball amb programadors, etc, i anar ampliant totes aquestes accions, però de moment gremi ens estem concentrant amb les entitats, els músics i grups de música i els mestres de dansa. I llavors tenim una altra comissió que es diu Prospectiva, que és la de pensar més enllà, diguem, la de...
3: Cap on anem?
4: Sí, cap on anem, la de fer-se preguntes, la de filosofia, no?
0: Ai, aquí qui hi ha, va, aquí qui hi ha?

0: veure que si ve mainada, doncs hi pugui estar a gust. Llavors hi ha una mirada també de capacitats i de diversitat funcional, no? Pues que si vol venir una persona amb una diversitat funcional, doncs també pugui gaudir de la ballada. Hi ha la mirada de gènere, hi ha la mirada LGTBI+, i hi ha la mirada, diguem, cultural, racial, si vols. I és una, diguem, que té moltes capes i tantes coses com vagin apareixent,
1: capes com reptes, que també el dia a dia ens els planta la cara, però que també són uns reptes que hi han sigut sempre i que s'han anat resolent, no? També.
2: Sí, esclar. Mm-hmm. Sí. I més, que ens queda algun equip de treball aquí?
0: Que ara estiguin actius així, no. No sé si en l'Instagram en surt algun més, si en surt algun altre, ara no ho recordo,
2: però ara ve una altra part. Abans hem parlat del ball participatiu, hem parlat d'un concepte que ha sortit així en la conversa al Sarau, però volem parlar dels mestres de dansa. Perquè clar, vosaltres hi poseu molt accent amb els mestres de dansa també com una cosa important dins la vostra activitat del Fem-ho de Traca. Comencem per definir què és un mestre de dansa.
1: Un mestre de dansa seria aquella persona que representa, que té com els coneixements per unir música i dansa. És a dir, diguem-ne que una cosa que insistim molt és que ens agrada molt quan el músic toca amb consciència per la dansa, és a dir, que allò que està tocant ho està tocant doncs perquè el ballador ho entengui l'estructura, entengui com funciona, i evidentment el ballador ha de tenir una certa cultura de dansa i de música doncs per interpretar tot allò. El mestre de dansa és el qui posa en comú o connecta aquests dos mons i ofereix aquests aprenentatges. És una figura, diguem-ne, que que pot ajudar tant per formar músics com per formar sobretot el públic, però podria ser una figura idealment també fins i tot prescindible, és a dir, que en el fons el que es busca és que cadascú tingui la seva pròpia manera de ballar, que cadascú tingui els seus propis recursos, sobretot si volem fer aquest ball que sigui participatiu, que sigui inclusiu, que no necessitis acreditar que tens uns coneixements per venir a la plaça a ballar. A la plaça a ballar hi va tothom. El que passa que dins d'aquí, si vols tenir més coneixement, vols... Diguem-ne que... I això és una prèvia que també m'hagués agradat fer amb altres temes que han sortit, que nosaltres no ens estem inventant res. Tot això són coses que ja existeixen des de fa temps. L'única cosa que vol fer la federació és com buscar aquests espais i que això estigui valoritzat i posat en valor i que es tingui en compte, com ara sembla ser que aquí la fira doncs també s'està tenint en compte, perquè si no quedaven com uns espais com molt marginals. Per això aquí doncs potenciem els saraus, volem potenciar totes aquestes entitats, volem potenciar el ball participatiu i també la figura del mestre de dansa.
2: Entenc que tu ets mestre de dansa.
1: És una de les coses de les quals em dedico també, sí.
2: De nou, perquè com que...
1: Sí.
2: No, amb la passió que ho expliques...
1: Ho estic aquí transmetent.
2: No, és fantàstic. Continua.
1: I perquè a vegades trobo que ens hem desconnectat una mica. Ens hem desconnectat en el sentit que a vegades tant els músics han perdut aquest ofici. Els músics de sardana, per exemple, això no ho han perdut. Un músic de sardana de cobla té claríssim com ha de tocar, encara que no hagi ballat mai. En canvi, sabem que amb la resta de gèneres, i això és com una cosa que ens alarma una miqueta i que és un dels objectius que tenim, és que no volem perdre aquest hàbit o aquesta costum històrica que hi ha hagut de saber tocar perquè allò fos ballable i que el ballador sapigués ballar. Diguem-ne que el nostre vocabulari, tant com a músics com a balladors, s'ha empobrit moltíssim. I una de les... I és perquè aquests punts de trobada, però això també és una pobresa social.
2: Com, per exemple,
1: social.
2: Quan dius això, aquesta pèrdua de coneixement i, per tant, de que això d'alguna manera impacta en el llenguatge també, en la parla, entenc, no?
1: Exacte.
2: Com, per exemple?
1: Per exemple, si anem a nivell de ball, ens podem passar tota una ballada ballant-ho tot en pas de polca.
2: Quan no tots són polques.
1: I no tots són polques, evidentment.
2: Clar.
1: I no tots són polques. I és aquí... O a vegades ens hem acostumat també a un menjar ràpid, no? De dir, vale, vull ballar això, escolta, digue'm 4 passos endavant, 4 passos endarrere i ja està. Quan en realitat la dansa tradicional i popular no és anar tots alhora amb aquests 4 passos endavant, sinó que cadascú tingui una capacitat d'improvisar, ornamentar i de fer-se la dansa pròpia, que això és el que és bonic de plaça, que tu ballaràs a la teva manera.
2: Una cosa que, per exemple, els nostres avis i els nostres pares feien.
1: Correcte.
2: Sense fer cap mena d'escarafall.
1: Exacte.
2: És a dir, el meu pare i la meva mare, que eren molt balladors, ho ballaven tot amb un ball de festa major, per exemple, i tot ho ballaven diferent, i tot ho ballaven... I deies, i aquesta gent... On ho han après?
1: Perquè hi havia una pràctica, hi havia una immersió.
2: Clar.
1: Hi havia tot això. I nosaltres ara aquesta immersió o se'ns ha perdut o se'ns ha desconfigurat o la tenim en uns altres ambients i creiem que s'està perdent una mica això i és com posar el crit d'alerta de dir no, per això volem fer saraus, per això volem fer aquestes trobades intergeneracionals on es reuneixen músics, on es reuneixen balladors, on no hi ha aquest escenari i el propi músic ara se'n

0: pot anar a cantar i el que estava tocant el flabiol ara pot sortir a ballar i que hi hagi aquesta circulació és com una cosa vital, molt important, que abans passava i que ara potser ja no està passant tant.
1: I ara el Fem-ho de Traca, quins són els reptes, les activitats, el que tenim més proper d'aquí els propers 50 anys?
2: Uau!
1: No, però els més immediats.
2: Mira, una de les funcions que per les quals ens va semblar que valia la pena constituir la federació, perquè, és a dir, haguéssim pogut continuar com funcionant com funcionàvem, amb aquests aplecs informals, no? On ens trobàvem, debatíem, conversàvem i després
0: i ballàvem
2: i ja està, no? Però ens va semblar necessari, entre d'altres coses, constituir-nos per poder ser interlocutors amb les administracions públiques i amb una sèrie de gens que potser individualment cada una de les entitats petites doncs no tenia la força com per anar-hi. I aquesta és una de les funcions que hem començat a fer i que volem continuar fent en els propers temps i que, per exemple, ens ha portat a entrar en diàleg amb l'organització de la Fira Mediterrània que, per poder veure...
0: Perdona que talli, Clara, que també estem com molt convençuts de que té molts valors tot el que, totes les activitats que proposem. Quan sents a vegades parlar a les administracions, sents parlar als polítics de que, clar, és que calen activitats intergeneracionals, calen activitats que no sé què, penses, ostres, és que tot això que estem fent ho té.
2: Sí,
0: si es treballa bé, no? Tot aquest, la visió de gènere, tot això, dic, perquè a mi hi ha una frase que m'agrada molt i és que ho deia un DJ, i diu, una plaça de ball, un espai de dansa, és un espai polític.
1: Sempre.
0: Perquè aquí
1: sí,
0: estàs,
1: tant.
0: Aquí estàs,
1: sí,
0: la tant. Gent s'està relacionant, aquí estan passant moltes coses i creiem tant. Que totes aquestes associacions que estan treballant estan fent una feina social, una feina política molt important i en el fons és dir, ei, administracions, o sigui, és que som aquí.
1: Si una tenim... cosa fem, no només vosaltres, sinó tota la gent que ens dediquem a la cultura popular i a la cultura,
0: exacte.
1: És política.
0: Sí,
1: nosaltres
0: sí,
1: fem política des del sentit més grec de la paraula, de la gestió de la polis, no? Estem incidint plenament.
2: Jo penso que hi ha poques coses tan comunitàries, no? I amb un poder tan gran d'interrelació com això, no? Viure una festa plegats, no? I en la festa hi poden haver molts elements, però almenys a casa nostra la música i la dansa junt amb el menjar són elements
1: que allà m'hi trobareu
2: sempre centrals de la festa. I en aquest sentit, no, això, no, volem ser doncs un òrgan d'intercomunicació entre això que ja que està passant des d'entitats petites o fins i tot sense entitat per aigua, no, grups espontanis de persones i administracions que, tot i que això pot funcionar i ha funcionat durant molts anys i continuarà funcionant, espero, durant molts anys d'una manera marginal, però en el sentit bo d'una cosa que creix als marges, i penso que això és molt bonic i s'ha de preservar que sigui així, tampoc podem obviar que hi ha administracions que tenen recursos i que poden facilitar que aquests espais doncs, puguin desenvolupar-se i puguin créixer i puguin escampar-se, no?, arreu del territori. Llavors, des de la federació poder dialogar, no?, amb les institucions per anar cap aquí ens sembla una funció important i que tenim ganes de fer.
1: Joan i Clara, el temps se'ns acaba de marxar i no ho sembla, però hem fet més de 35 minuts de conversa. Això és moltíssim, però ha sigut tan xulo. Tan
0: molt agradable.
1: Molt agradable, ens ho hem passat molt bé. Ara és el vostre minut de glòria. Hi ha alguna cosa que voleu dir que jo no us he preguntat, perquè jo sóc un periodista badoc i no us he preguntat bé i dius, ostres, és que volem donar aquesta informació i el tio no ens ho pregunta. Com pot ser que no ens ho pregunti?
2: Jo crec que ho has fet molt bé com a periodista i ens has preguntat tot el que s'havia de preguntar. Jo potser només per afegir alguna cosa, que a vegades quan, és que ara quan escoltava en Joan que parlava així de preservar, no?, aquestes danses, en aquest sentit, no?, de que, ostres, que no es perdi, no?, aquesta manera... No es fa des d'un lloc, i en Joan no ho ha dit així, però per si algun noient ho ha entès així, no es fa des d'un lloc de voler fer les coses bé, perquè sempre s'han fet així, ensenyar com es balla correctament el ball pla, perquè és molt important preservar que no es balla... No, sinó simplement perquè és que quan el balles d'aquella manera... que mola molt. Llavors això s'ha de saber, no? I la gent ho ha de saber.
1: Clar.
2: No? I llavors com, ostres, no poder transmetre això, no perquè no es pugui canviar ni una coma de la tradició i perquè no, s'hagi hagi de quedar intocable com es feia no sé quin any fa, no sé quant de temps, sinó perquè com a cosa viva i orgànica, però amb coneixement d'allà on venim i de... té molt de sentit i fa... És molt xulo de viure, llavors... Això.
0: Que la tradició som nosaltres, l'estem fent nosaltres i simplement la federació pot ser aquest espai de reflexió, de conduir i com ha dit la Clara, no volem preservar cap objecte o cap dansa en concret, sinó és una manera de fer una manera d'interrelacionar-nos i una manera de reactualitzar-ho tot, perquè de fet ningú antigament tenia la sensació d'estar ballant coses tradicionals. Tothom ballava el que es portava, era, tothom tenia la sensació de ballar lo modern, i nosaltres volem seguir sent moderns, no? sent actuals.
1: Sí, tant. Joan Codina Vila, Clara Ribatallada, el temps ara sí que se'ns ha acabat. Moltes gràcies per haver vingut al Festa Festa, que volem que a partir d'ara aquest programa sigui casa vostra, que pugueu utilitzeu-nos d'altaveu. Això és casa vostra, encantadíssim. Recordem, representants avui de la Federació Catalana de Músiques i Danses Tradicionals, fem-ho de traca. Moltes gràcies.
2: Moltes a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
3: Festa Festa, estiu 2026.
4: Doncs fins aquí aquesta interessantíssima conversa. Joan Codina, Clara Ribatallada, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest primer especial d'estiu i, evidentment, per la gran feina que feu des de la Fem-ho de Traca. Ens retrobem ben aviat.
5: Festa, festa!
1: I amb les paraules de la Clara i en Joan, aquest Festa Festa número 2643 va arribant a poc al seu final. Volem agrair la col·laboració i la feina dels companys que han posat veu a la informació d'avui, l'Emma Robres amb les notícies del Tornaveu i a la Sara Soriol al peu del baròmetre casteller.
4: I tampoc ens ho podem oblidar de citar i agrair la tasca de tot l'equip tècnic i de redacció que fa possible que el programa surti a la llum cada setmana. Són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Adell i nosaltres mateixos, la Mareu Carbó
1: i la Laia Camproví. Abans de tancar la paradeta i de desitjar-vos un bon cap de setmana de festes majors, ens acomiadarem, com és ja normal i és segell d'aquesta casa, amb una sardana.
4: Avui us deixem amb una peça carregada de sentiment. És la sardana Missatge Poètic, una obra del mestre Jordi León, interpretada amb el bon ofici de la Cobla Principal del Llobregat.
1: Nosaltres marxem, però la setmana que ve hi tornarem amb el segon especial d'estiu.
4: Que tingueu una molt bona setmana i fins llavors, que vagi molt bé.
1: Adeu!

0: Finalitza 35 de jazz. Fins a la propera edició.
1: Sintonitza Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
2: La teva veu, la teva ràdio.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 59%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 62%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 65%.